0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Parlarás amb un amic.
2: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
1: Ens agrada escoltar-te. Momentos, un programa de confidències. A viva veu.
3: Momentos.
0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.
0: La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez. Momentos con Luis Rodríguez. Momentos con Luis Rodríguez.

0: Fa caloreta, eh? Fa una caloreta interessant. La caloreta és bona per algunes coses, no tan bona per altres. Per la majoria de coses, ja us dic que no. Igual, menys caloreta també ens aniria. Bé, per cert, de cara a aquesta tarda esperem, atenció, perquè hi ha un avís de... per calor i avís d'intensitat de calor nocturna, sobretot a Ponent, eh? I sobretot comencen els avisos de pluja. De pluja. Pot caure ja ruixats cap a la Vall d'Aran i de més. De fet, aquest cap de setmana serà un cap de setmana amb un important risc de trombes d'aigua, d'intensitat de pluja en pocs minuts, d'aquestes tempestes estiuenques que fan un què perquè ens passarà per sobre una bombolla d'aire fred que farà que les temperatures baixin i estigui tot bastant més relaxat. Això a què ve? Això ve per parlar de meteo, de camp i de pastura i de conreus. Perquè l'estiu és una època de cria, és una època de proliferació de la fauna, quan es desperta, no? A partir de la primavera que es desperta. I això fa gràcia, però no a tothom. Tenim un problema de plagues. Tenim un problema de plagues, en aquest cas, i concretament de conills, com per exemple, seria possiblement el que toca més la fibra. De fet, el JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, està alertant que els danys de la fauna estan portant a moltes explotacions al límit, està demanant solucions urgents perquè, per exemple, hi ha produccions de cereals que estan afectats per aquestes plagues d'animalons i ja han denunciat que poden perdre tota la collita, és a dir, un 100% durant anys consecutius. O sigui, tu vas fent feina, però no la reculls perquè s'ho mengen els conills, sense assegurança ni compensacions de l'administració. Si posem això una xifra, podem parlar de 20.000 euros de pèrdua per campanya. Estem parlant d'una cosa ja seriosa, en aquest cas, eh? En parlem amb el senyor Lluís Viladric, que és cap sectorial de fauna de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Lluís, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La situació de les plagues ha anat pitjor? Aquesta seria la primera pregunta, potser.
1: Sí, la resposta fàcil...
0: Ràpida sí. És sí. És a dir, sabíem i érem coneixedors que teníem un problema amb aquest tema i no es fa res? Quines mesures estan aplicant?
1: Bueno, no es pot dir tampoc que no es faig res. El que passa és que tot el que s'està fent està demostrant el temps que és insuficient.
0: Quina és la que més preocupa ara mateix i la que més danys està causant?
1: Bueno, ara la més visible a data d'avui és el conill, però hi ha el senglar que està allà, hi ha el cabirol que està allà, segons en quines zones tenim els tudons. A veure, tot depèn. A cada zona es podria dir que tenim un problema.
0: I quan parlem de danys, per exemple, per fer-nos una idea, quin mal pot fer el conill o el senglar a una explotació? Quin seria el nivell, el percentatge de dany?
1: Depèn de l'explotació i depèn de l'afectació, però poden anar de l'1% al 100% de la zona. M'entén? És molt variable segons la zona i segons la intensitat. Però ja li dic, pot anar del 0% al 100%.
0: Clar, ostres, estem parlant d'una pèrdua total.
1: Total. Vostè imagini's que té una plantació d'oliveres.
0: D'acord.
1: I d'un any. Val una fortuna plantar una hectàrea d'oliveres, perquè s'ha d'adequar el terreny, s'ha de posar un rec, s'ha de posar uns arbres, vale. I a veure, en una nit et poden llimpiar una hectàrea de terreno, que hi pot haver 1.000 arbres, ja m'explicarà.
0: En una nit?
1: En una nit. A les zones que hi ha afectacions de conill, fas que li fos. Pensi que amb un arbre jove, se li mengen la pela i es mor.
0: Clar, entenc.
1: No rebrote. No és un ou fals que vostè el talla i torna a sortir. Un arbre, quan lo castiguen, es queda mort. I això està passant amb olivera, està passant amb ametller, està passant amb presseguer, amb tot el que s'està plantant ja està havent uns problemes. Això ocasiona que les plantacions ja de sortida ja s'hi posi un gasto afegit, que és uns protectors als arbres, uns protectors que protegeixen més o menys l'arbre, però això vol dir que hi ha d'haver una cura i un manteniment molt important, i clar, tot això és un gasto que va a sobre de l'explotació.
0: Clar, a partir d'aquí, suposo que s'haurà de posar un remei més enllà d'aquests protectors i atacar directament el problema, que hi hagi un reequilibri. No parlo d'una extinció del conill, però sí parlo d'un control de la població, no?
1: A veure, el extermini no hi ha de ser amb res.
0: No, per això dic. Perquè
1: ara, hi ha d'haver un equilibri entre el debe i l'haver. A veure, el territori, nosaltres sempre hem demanat, primer, que mos diguin les densitats de fauna per hectàrea, per territori. I segons el territori, pot aguantar una densitat de fauna 1 o 50. Pues, la densitat que pugui aguantar aquest territori. Després s'hi ha d'involucrar tothom. A veure, avui la solució que està prenent l'administració és que els pagesos, els caçadors, faiguin la feina. I escolti'm, els pagesos treballen 12 i 14 hores diàries. A vegades a les nits han de sortir a caçar o els dissabtes o els diumenges han de sortir a caçar. En vez d'estar amb la família han d'anar a fer controls poblacionals de fauna. Escolti'm, això no pot ser. Llavors hi ha infraestructura. A veure, nosaltres què demanem? Demanem que això es continuï fent, perquè això és una cadira que té diverses potes. Si en falla una, cau la cadira. Llavors, ara només hi ha una cadira que una pota que funciona, que és els pagesos i els caçadors. Si ha d'involucrar l'administració, pensi que fa mesos que no està sortint cap grup de control de fauna de l'administració. Li estic parlant d'agents rurals, estic parlant de forestals catalanes, estic parlant de Traxes o les empreses que tinguen ells amb aquest aspecte. No s'està fent. Nosaltres tenim socis que fa 3 mesos que han demanat que es faci una actuació a la seva finca i no hi ha anat ningú. A veure, les infraestructures ara vol dir vies de tren, tant si són estatals com de la Generalitat, carreteres, tot això ha d'estar net. Llavors s'han de limpiar. La llei de caça no et permet anar a caçar al costat d'una carretera.
0: Entenc.
1: Les cepes són un criadero de caça, de fauna. Per què? Perquè hi ha unes limitacions de caçar allà dins. Si no mos carreguem les piles tots, la cosa no se solventarà, i no mos ha de caure en els anells per dir, escolti'm, les infraestructures les ha de limpiar l'administració, i si ha de fer servir sulfur d'alumini, fa servir sulfur d'alumini. Si ha de fer servir gàbies, que posi gàbies, però que es faiga algo. El problema és que no s'està fent res.
0: Doncs senyor Lluís Viladric, cap sectorial de fauna de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntim de la situació, molt amable.
1: Moltes gràcies a vostè per pensar en nosaltres.
0: Sí, gràcies, una abraçada molt forta. La problemàtica és important, imagina la desesperació en aquest cas. De fet, el sindicat JARC es reunirà, almenys aquesta és la previsió, a veure si es treu alguna cosa de l'aigua clara, es reunirà en els pròxims dies amb la directora general d'Agricultura, la senyora Cristina Massot, per abordar aquesta problemàtica i, clar, demanar mesures definitives i contundents. Però, clar, des de l'administració suposo que s'ha de buscar una qüestió més equilibrada davant de tot això, no? És el que té. La natura, quan es desequilibra, al final passa factura i l'està passant de debò ara mateix, Va, que de seguida parlarem de música. Tindrem aquí amb nosaltres un d'aquests músics de tota la vida, per dir-ho així d'alguna manera, si em permet, que presenta feina, el Xavier Ribó. De seguida en parlarem amb ell perquè entrarà en aquest estudi. Però abans, quan acabi, anirem a menjar carn. Bueno, igual m'he venit arriba, perquè igual no li agrada, però escolta'm, si t'agrada carn, si ets un carnívor d'aquells que t'encanten, hi ha una carn espectacular a Barcelona que la fan, la tenen i la serveixen a La Cabrera, Barcelona. Autèntica graella argentina, talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que quan ho proves una vegada, dius, és que vull tornar aquí, vull portar aquí el tiet, vull portar la iaia. Bueno, la iaia amb la dentadura també, perquè a vegades, clar, la carn és el que toca. És igual, sigui com sigui, ja saps que La Cabrera, Barcelona està al carrer Diputació 239. La Cabrera, Barcelona, per gaudir de l'autèntica graella argentina.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
4: El regalo de mi reina de ser recibido por César solamente. Cada vez que te veo estás más hermosa.
5: No se ha visto nada parecido desde los tiempos de Rómulo y Remo.
6: Elizabeth Taylor.
7: Antonio, ¿cómo voy a vivir?
6: Richard Burton.
8: Quiero ser libre de ti, te deseo.
6: Cleopatra. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
9: Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
10: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés.

0: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Lentament el temps se'n va, com un dibuix a la sorra.
3: Parlem de música. Parlar de música sempre és agradable. Parlar de música és parlar de cultura. Parlar de música és parlar de sentiments. Parlar de música és parlar d'emocions. Parlar de música és parlar d'un ventall tan ampli que a vegades... No, a vegades no, fa vertigen. Fa vertigen quan realment t'ho planteges. Però la música, no oblidem, lluny d'aquests dramatismes que estic utilitzant per començar la xerrada, la música és essencial. No arribarem a aquests termes i parlarem amb una persona que, amb el seu granet de sorra, posa música al planeta. És el Xavi Ribó, que acaba d'estrenar... Bé, sí, parlem del dia 17, quan ho va fer... Sí, fa uns dies, el seu nou treball, On dormen els somnis. I possiblement un xic de la música és això, somiar una mica per poder composar i per poder fer música. Senyor Xavier Ribó, és tot un plaer rebre'l en aquest estudi. Benvingut.
4: Igualment, moltes gràcies per convidar-me i és, com tu has dit, un plaer estar aquí i poder acompanyar-te.
3: És un plaer per mi també. On dormen els somnis? Jo estava parlant ara, he fet una presentació de Moni Música espectacular, però com es crea música?
4: Doncs en el meu cas és una cosa que em surt molt natural. Des de ben petit la música m'ha cridat, ha sigut un enllaç amb la vida, tot el que el diari que em passava dia a dia no podia no musicar-ho. I des de ben petit m'han cridat els instruments, la guitarra...
3: Sí, és un punt que ja va néixer així, va fer un clic i vas començar així.
4: Sí,
3: vaig
4: tindre alguna tara i em va sortir així.
3: Ja vas ser Premià de Mar, tu ets de Premià de Mar, ja vas començar a Premià de Mar, va ser allà on vas començar tot el tema.
4: A veure, el problema és que jo...
3: Aquestes idees que m'expliques, sí.
4: Sí, però és que jo sóc fill de Badalona, jo vaig néixer a Badalona. La meva mare, vaig néixer a Badalona per estar al costat de la meva mare, vaig dir, jo neixo aquí i estic amb ella.
3: Correcte.
4: Llavors, ella, gràcies a Déu, m'ha donat una cultura musical, perquè el meu rebesavi era músic, el meu besavi era músic, l'avi era músic, i després ja vinc jo. I llavors dius, és algo que, no ho sé, ho dec portar a dintre les venes, i és algo que em crida molt i no puc no fer-ho. És algo natural en mi, no ho sé, seria raro que no ho fes.
3: Clar, tu vas viure directament i des de dins, bàsicament, en prime time, en la trinxera directament, en primera fila, la gran eclosió del rock català que va ser,
4: 90, sí.
3: La gran eclosió magnífica que ens ha deixat peces que encara avui doncs, són peces brutals,
4: sí, meravelloses.
3: Joies. Com es va viure tot això en aquell moment?
4: Per mi va ser algo explosiu. Perquè realment jo em presentava concursos, feia, sí. Vaig muntar una banda que es deia Terra de Ningú,
3: sí.
4: I llavors vam fer concursos al Maresme, que es deia a Barcelona, i de sobte ens vam trobar, que anàvem guanyant concursos, i de sobte això ens va donar peu a poder fer de taloners de gent tan important com Sopa de Cabra, ja t'ho diré, el Moncho, la Gartijanec, un ventall enorme, i que va fer que ens ho passéssim de meravella.
3: I que això es tracta una mica també, no? Perquè sí. Si no t'ho passes bé a l'hora de composar, a l'hora de fer, sí. I a l'hora d'actuar...
4: Sí, sí. Després va arribar la que també ho explico en una entrevista que em van fer al Ventilador, que és una meravella, i que són gent genial, que quan vaig muntar banda amb la gent dels Rebeldes, no sé per què, perquè no puc dir per què, no és per ells ni d'això, però de sobte la música em va avorrir.
3: Què dius?
4: T'ho prometo.
3: I era banda Senyor Lobo?
4: Sí.
3: Senyor Lobo.
4: Sí, el Senyor Lobo.
3: Senyor Lobo.
4: I clar, no ho sé, de sobte em va avorrir, m'ha deixat de fer gràcia i, hosti, i m'he tirat uns anys que no feia res. Que no feia
3: és com deia Guardiola en el futbol, m'he vaciado de futbol i he de marxar fora.
4: Ah, sí, Xavi Guardiola.
3: Xavi Guardiola, una mica, seria una qüestió així, que per molt que t'apassioni la teva feina, arriba un moment que necessites parar, seria això.
4: Pues seria això, i de sobte, amb el temps, Miquel Marín, que és el productor i un gran amic, el meu germà gran.
3: I no ho dius perquè estigui davant, no?
4: No ho dic perquè estigui davant. Em va proposar tornar a fer l'obra i li vaig dir, vale, però si puc fer la meva manera i només jo. I ell em va donar carta blanca, em va dir perfecte. I llavors, doncs, a partir de llavors, vam començar a fer un disc que ja el vam treure fa dos o tres anys,
3: sí.
4: Que era Mirades Secretes,
3: sí,
4: i de sobte... Ja vam treure, ja vam acabar aquest segon disc, els hi vam ensenyar a la gent de Ventilador Music i des de llavors anem de la mà d'ells, que són, ja et dic, persones magnífiques i meravelloses que ens ajuden amb tot, no? I estem aquí gràcies a ells i compartint la vida amb tu en aquests segons, que és una meravella.
3: Acabem de fer un petit recorregut per tota la vida i d'esos vientos, estas tempestades, i estas tempestades es diuen On dormen els somnis, que és el treball que presentem, que vas sortir fa uns dies,
4: el dia 17,
3: no?
4: sí, fa res, i a veure, és una obra que ens encanta, que ja et dic, vull dir, és el diari de dia a dia i de records de la meva vida.
3: De fet, va ser el primer single, es diu encara.
4: Single,
3: és que ha canviat tant la música, escolta'm, yeah. Xavi, que jo ja no sé si dir-li single, MP3 o YouTube o no sé què dir-li ja.
4: Sí, sí, és, no sé.
3: Ara parlarem d'això. Sí. És interessant, m'agradarà saber el teu punt de vista. Però parlem del primer, de records, que seria el primer,
4: doncs sí,
3: per exemple.
4: Sí, records és aquell temps meravellós que hem passat tots amb un grup d'amics, ja tots hem tingut alguna colla, no?, en la nostra vida, i hem estat a la platja, hem anat a prendre coses...
3: És un punt de nostàlgia, ja el propi títol és un punt
4: doncs
3: de nostàlgia.
4: Sí, però una nostàlgia sense tristesa, una nostàlgia d'aquelles que t'aporten un somriure quan penses en això, no? I d'aquí ve
3: records. És una tendència molt humana, possiblement, habitualment, ara no generalitzaré, sí, generalitzaré, però no és cadascú viu la seva manera, però tenim aquesta tendència amb aquesta nostàlgia, amb aquests records, com dius, de la cançó, a oblidar els mals moments, els moments durs que tothom ha patit en el seu nivell, sí, i quedar-te amb els xulos, amb els que t'han aportat, sí, coses, sí, xules, no?
4: I tant. Jo, de fet, segueixo tenint contacte amb totes les meves exparelles, perquè
3: carai,
4: són gent meravellosa.
3: Quina por de fer el teu WhatsApp, eh?
4: No, que va, ni molt menys. Són gent que han fet que la meva vida sigui millor de lo que és. Vull dir, són gent meravellosa.
3: I que aporta.
4: I dius, hosti, que gràcies per haver existit i per haver estat al meu costat durant un temps. Això és una passada.
3: Bé, després tenim un segon, que tinc aquí apuntat, sí, el segon avançament de l'album, que és Prop del mar.
4: Prop del mar, i tant. Prop del mar és...
3: Té una relació directa amb records, directament. Records, Prop del mar, vull dir, sí, és com començar una frase dins de l'àlbum i vas, records, Prop del mar, suposo que algun
4: doncs,
3: record,
4: sí,
3: Prop del mar has de
4: doncs
3: tenir.
4: Sí. A veure, vaig posar Prop del mar, que podria haver posat, jo que sé, la Plana de Vic, però vull dir, és el fet que tu estiguis al costat de la persona que estimes,
3: sí,
4: i que l'únic que fa és que el món s'atura i fa que tu estiguis amb aquella persona obnubilat, que et meravella els moments aquests d'estar amb ella, no? Mm. I això és el Prop del mar, doncs això, és la música que et posa les onades, les gavines, aquella tarda daurada que veus el sol que va banyant d'aquell color daurat tot el món i que fa que tot sigui un somni meravellós, però que és real, és la vida, i que tens ganes de viure-ho així.
3: Quant
4: no?
3: de temps has trigat en crear tot això?
4: Quan
3: parlo de tot això, parlo de les cançons que composen, sí, sí, On dormen els somnis, evidentment, perquè sí, tots són, perquè està claríssim, vivències molt personals i que sí, surten
4: de la
3: teva experiència vital.
4: Sí, no? El que és que sí que considero que això són experiències que hem viscut tots en algun moment.
3: Sí.
4: No? De trencar amb la parella, de trobar un amor...
3: I són experiències vitals, sí, sí.
4: Per això, llavors és algo que hem viscut tots i el disc no deixa de ser pues, d'això, no? Un mirall per reflectir-te i que quan ho escoltes diguis... Hosti, pues,
3: et pots identificar
4: sí,
3: d'una manera o una altra,
4: sí,
3: no?
4: Jo crec que sí, no? I temes que amb una tarda ho he fet, com pot ser, no sé, records ho vaig fer en dos dies, i altres temes... que és que m'he tirat mesos i l'hem tingut aparcat.
3: Sí, és una qüestió d'inspiració, també.
4: Sí.
3: Ostres, hi ha coses que van sortint rodones,
4: sí, sí, sí.
3: I muntanya després, avall,
4: i
3: no?
4: I després el Miquel, que té una paciència d'un déu, s'ha trobat amb que ja tenim temes que estan a punt d'acabar i de sobte li he dit, Miquel, que el canviem tot. I em mira amb una cara entre decepció i ràbia, no? Com dient, però què et passa? Però... Com un pare amorós...
3: Com t'has aixecat avui?
4: Sí, com un pare amorós, diu, què faig amb el fill tonto aquest, no? I llavors, pues, diu, vinga, va,
3: home,
4: tornem a zero.
3: És, possiblement està la visió creativa, la visió productiva, però quan es tracta de música, s'ha de tenir paciència.
4: Sí.
3: Paciència perquè no estem parlant de crear coses i no sempre és fàcil.
4: Que sí, que sí.
3: Estar segur d'un producte. No estem parlant de fer claus, vull dir, és una qüestió que això segurament ho tindrem tot clar. Perquè s'ha estat ben rodejat de músics, eh?
4: Sí, però això ha sigut en els directes, que ens ho hem passat de conya, ha estat el...
3: Però tu vas a treballar o vas a tu bé? Què fas?
4: Jo vaig a passar-m'ho bé.
3: Ah, tu vas a passar-t'ho bé.
4: Jo només tinc aquesta vida.
3: És una bona filosofia, aquesta.
4: Jo, que sàpiga, només tinc aquesta vida, llavors la jugaré el màxim possible. Però sí, Fernando Pedemonte, un gran bateria que ha estat amb gent espectacular, el Norberto Farina, Albert Formatger, Miguel Galotja, gent superespectacular d'aquest món i que tots han sigut músics que han estat amb gent important, com pot ser Manu Chao, com pot ser... ara no em surt, Miquel.
5: Django.
4: Django. Vull dir, hosti... toquen molt i són molt bons i hem fet directes que la gent que ha vingut ens ha dit, nene, no sé com no esteu a tocar al Sant Jordi. Dius, hosti, ojalà.
3: Tant de bo, tot arribarà. Home, mai se sap això, eh?
4: Sí, sí.
3: Mai se sap això. De fet, el que sí sabem és que és un recorregut magnífic de musical que has tingut, Xavi.
4: Sí.
3: Gràcies per venir aquí amb nosaltres a presentar On dormen els somnis, per continuar i tornar-te a omplir de música i de tota aquesta creació. Molt amable, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltíssimes.

0: Ya conocemos la lista de las convocadas para esta preparación de cara al Mundial de Baloncesto 2026 en Berlín. Un Mundial que irá del 4 de septiembre al 13 en la capital alemana. Miguel Méndez ha dado a conocer una lista de 21 jugadoras, de las cuales 7 no estarán presentes en el inicio del torneo. De esta lista de 21 hay 5 que juegan en la WNBA y que se podrán incorporar a partir de los próximos días.
1: Y en el Tour de Francia, hoy etapa 19 con la subida de un puerto mítico, Quique Iglesias.
2: El Tour de Francia regresa al Alpe d'Huez 4 años después. La gente tenía ganas de subir hasta esta mítica estación invernal alpina. Un Alpe d'Huez que está lleno de gente que se lo quiere pasar bien, lleno de gendarmes que van a velar por la seguridad de un pelotón de ciclistas que con mucho cuidado va a tener que, bueno, pues manejarse entre las 21 revueltas del Alpe d'Huez. Al filo de las 5:30 de la tarde, la llegada de los Pogacar y compañía. La etapa arrancará más allá de las 2:00 en Gap.
1: Y el desenlace de la etapa desde las 4:05 con el equipo del Tour en Cope.
3: Sigues en mediodía Cope.
4: Migdia. Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Què tal, com esteu? Benvinguts a Migdia Cope des de la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i ara sí, si em permeteu, parlarem d'un tema que enfada, que indigna, una mica, o que almenys, com a mínim, et fa pensar moltes coses. Començaré posant un titular i a partir d'aquí desenvolupem tot el tema, d'acord? Només la meitat de la pujada del salari, bueno, imaginem que us pugen el salari, és una bona notícia, no? Quan diuen, no, mira, et pujaré el salari, això a tots ens agrada. D'aquesta pujada de salari, imagineu, només la meitat de la pujada dels salaris arriben als treballadors. Del 100% que et puguin pujar, només reps entre el 48 i el 50%. Tota la resta, 52%, entre el 50 i el 52%, són impostos, diferents trams d'impostos. Seguretat social, IRPF, l'IRPF estarien els trams autonòmics, etc, etc. Bé, el titular és així, ho deixo així anar, perquè ja d'entrada dius, vale, estem d'acord, i aquí segurament podem estar d'acord, que hem de pagar uns impostos per pagar carreteres, per pagar sanitat, per pagar educació, per parlar defensa, per pagar aquestes coses. Estem d'acord en això, Podríem discutir la gestió. Podríem discutir la gestió, les maneres, i aquí ja seria una altra història, però que cal diners per garantir tot el que diuen estat de benestar i totes les infraestructures, fins aquí podríem estar d'acord. Però això, entre un 50 i un 52% de la teva pujada de salari del teu sou, no és un pèl abusiu? Sense entendre d'economia, no fa farum això a una pujada d'impostos encoberta? Possiblement, i de fet no ho dic jo tot això, ve reflexat, arrelat a un estudi que ha fet la PIMEC, el patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Ha fet un estudi sobre tot això i les conclusions són molt clares. Són bàsicament això, que la meitat de la pujada del salari no arriba al treballador. Se queden impostos, en trams. Bé, doncs en parlem amb la PIMEC sobre tot això i aquesta conclusió que he deixat anar, en principi perquè té un què, té un què de fons, i parlem amb la senyora Sílvia Gavarró. La senyora Sílvia Gavarró és presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIMEC. Sílvia, bon dia, benvinguda.
7: Hola, bon dia.
6: Gràcies per atendre'ns, Sílvia. Escolta'm, el titular, Sílvia, és duríssim, que només la meitat d'una pujada de salari arribi al treballador. Ostres, té un punt excessiu, fins i tot,
7: No, és el que surt de l'estudi que hem fet nosaltres, precisament. Precisament per això volia fer aquest estudi, perquè des de PIMEC, des de la comissió com des del comitè executiu, aquest tema l'havíem tret diverses vegades i consideràvem que s'havia d'analitzar amb rigor i amb detall, perquè presumíem que el resultat seria, bueno, el que al final hem obtingut, no? I és una mica sorprenent, però és així. O sigui, cada increment que nosaltres tenim de sou per motius ajusten la inflació, tenint en compte, nosaltres hem fet l'estudi de l'any 2020 al 2025.
6: Sí.
7: Llavors, del 2020 al 2025, la inflació s'ha incrementat un 22,1%. La inflació oficial,
6: Sí.
7: No parlem d'un altre tipus d'inflació, sinó l'oficial. Llavors, nosaltres el que hem mirat és comparar el que una persona cobrava el 2020, comparar-ho amb el fet que el 2025 se li hagi apujat el sou en aquest import del 22,1% d'inflació, i llavors el que hem mirat és què li passaria el 2025 si la normativa actual de l'IRPF, tant a nivell de tarifa com una sèrie de reduccions que hi han, també s'hagués actualitzat al nivell de la inflació. És a dir, hem intentat mirar què passava si el 2025 l'efecte de la inflació també es corregia a dins de la normativa de l'IRPF. Llavors, el que ens ha donat aquest estudi és això que deies tu, que per arribar a cobrar cada 100 euros nets cada treballador, per arribar a cobrar això, al final el treballador n'acaba rebent només entre 48 i 56.
6: És molt fort. La resta són impostos. Sí. Se'n va a diferents trams d'impostos.
7: Exacte. La resta són l'impost sobre l'IRPF i la seguretat social que paga l'empresa. És a dir, al final, una altra manera de mirar aquesta xifra és el treballador, per cobrar-ne 100, representa que n'hi ha, això que dèiem, una mitja d'un 50% que se'n va entre impostos i seguretat social, o dic d'una altra manera, perquè un treballador cobri 100 euros nets, l'empresa, això li costa entre 180 i 210 euros. Però, o sigui, li costa quasi el doble, gairebé el doble.
6: A veure, jo... Bàsicament, l'economia no seria el meu fort de la vida, però a mi d'entrada tot això que m'estàs explicant em sembla excessiu. O sigui, em sembla una taxa d'imposició d'impostos excessiva, fins i tot. Em dóna la sensació.
7: Sí, sí, clar, és molt alta. O sigui, i el més sorprenent de l'estudi, perquè nosaltres ho hem fet amb diferents trams, no? Partint de salaris de diferents trams. El més baix és 18.000 euros i hem anat pujant, no? Què ens trobem? Que una persona que, per exemple, cobra 18.000 euros, és al final és la que surt més perjudicada, perquè la mecànica de l'impost fa que per determinats ingressos tinguis unes reduccions que facin que al final no tributis. Però si tu et passes d'aquest nivell d'ingressos, ja tributes com la resta.
6: D'acord.
7: I l'efecte del que s'anomena salt de tram. O sigui que de cop i volta no pagava res i ara pum.
6: Que el salt de tram pot anar d'un euro.
7: Exacte, pot anar d'un euro. Llavors, què passa? Que en aquest tram més baix, aquest dels 18.000, si nosaltres actualitzéssim l'IRPF amb la inflació, és a dir, apliquéssim, intentéssim cobrar el mateix, diguéssim, net, tenint en compte la inflació, però aplicant-ho a l'IRPF, ens trobem que en aquest tram més reduït dels 18.000 euros hi ha un excés de tributació d'un 167% respecte a la tarifa actual. Sí, justament per aquest efecte del salt de tram. És a dir, que qui perjudica més el fet de que no s'actualitzin les tarifes, i no només les tarifes, els mínims exempts, totes les reduccions que hi ha a l'hora de calcular l'impost, a qui perjudica més és a les rendes més baixes. Però ens perjudica a tots, eh? O sigui, al final, la conclusió del nostre estudi és que la gent acaba cobrant entre un 2,8 i un 4% menys a l'any, cada any, de diners, en termes nets,
6: Sí, sí, entenc
7: tots,
6: també que una pujada de sou, és veritat, beneficia el treballador, però també beneficia l'Estat.
7: Clar, és que llavors què passa? O sigui, aquest diferencial entre aquest 2,8 i aquest 4% que acabem cobrant cadascú menys a final de l'any, això és anual, on va parar? Doncs va parar a l'Estat. A l'Estat i a les comunitats autònomes, perquè tenim, diguéssim, l'IRPF repartit entre els uns i els altres. Però sí, al final va parar l'administració. O sigui, són diners que no veu ningú. A tu et sembla, ostres, em van apujant cada any el sou a la inflació. Jo no hi perdo, no? Perquè estic actualitzat i, per tant, tinc la mateixa capacitat adquisitiva. Doncs no és veritat. Perquè com que no m'actualitzen la tributació que es deriva d'això, al final hi ha uns diners que jo no veig, que representa que guanyo de més i per això tributo de més per aquests diners, però que això no és real.
6: Entenc.
7: Perquè en realitat hi ha hagut l'efecte de la inflació. I qui es queda aquesta tributació? Doncs l'administració. Llavors, per això diem nosaltres que és un impost, és un increment impositiu encobert, silenciós, que
6: sí,
7: no
6: sí.
7: El veiem.
6: Sí, sí.
7: No es debat al Parlament, no se'n parla enlloc i ens l'apliquen cada any.
6: Sí. Ah,
7: els anys que hi ha més inflació, l'efecte és més alt.
6: Ja, ja,
7: és
6: clar.
7: Evident, o sigui, si hi ha poca inflació, l'efecte és més baix. Però clar, aquests 4 últims anys, això que us dic, bueno, aquests 5 últims anys, del 20 al 25, ha estat un 22,1%.
6: Déu-n'hi-do.
7: Per tant, per això surt aquest defecte tan cridaner, no?
6: Clar.
7: Per això ens surten aquestes xifres.
6: Jo entenc això, de cara al treballador, ho veus i dius, ostres, que fort, però és que de cara a l'empresari és 3 quarts del mateix.
7: Oh, evidentment.
6: És 3 quarts del mateix, perquè, ostres, estem parlant també d'un impost invisible, encobert, i fins i tot... No m'atreveixo a dir abusiu perquè no sé les necessitats que hi ha, perquè hem de pagar impostos, seguretat social, sanitat, etc. Però ben bé, ostres, un pèl gramassa potser, no?
7: Sí, clar, des del nostre punt de vista, sí. És evident, perquè al final és una recaptació extra que té l'Estat. De fet, l'increment del PIB que hi ha hagut, la recaptació d'IRPF sobre el PIB, l'increment que s'ha produït, la meitat d'aquest increment ve justament d'aquest efecte. Sí, l'altra meitat és perquè realment la gent ha anat guanyant més i doncs, hi ha hagut més renda disponible i s'ha hagut de tributar. Però de tot l'increment que hi ha hagut, la meitat ve precisament d'aquí.
6: Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa Catalana. Escolta, gràcies per comentar amb nosaltres aquest estudi que heu fet, molt amable.
7: Gràcies a vosaltres, eh?
6: Un plaer. Mira, ja per acabar, no vull acabar amb cap comentari, perquè jo crec que si heu mig escoltat, per sobre encara que sigui la xerra que acabo de tenir amb la Sílvia, jo crec que ja podem treure conclusions cadascú de nosaltres, no? És una cosa que algun dia algú haurà d'explicar això. Algun dia algú al detall haurà d'explicar on van tots aquests diners. Algun dia algú haurà d'explicar al detall com es reparteixen tot això. Algú pot pensar, no, això ja es pot fer, hi ha un portal de transparència. Per vostè i per mi, no. Per vostè i per mi, no. Si jo truco a un ajuntament, parlo d'un ajuntament, qualsevol ajuntament, la qüestió de transparència és en funció de quines coses, no se'm feliciten de manera ràpida i efectiva. Hi ha persones que sí, però al públic en general això és molt complicat. És molt complicat. És la realitat. És la realitat. Encara que la llei no diu això, eh? Tant vostè com jo podríem accedir a això. Però la realitat és molt diferent. Algú algun dia haurà de dir si és necessari aquest exprimir impostos al poble per el que tenim. Perquè, clar, tu veus el que pagues i veus el que tens i dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no tira. Aquí hi ha alguna cosa que no. Hi ha una fuita d'aigua per algun lloc. Bé, paro. De seguida parlarem d'una altra història i parlarem d'un tema que s'està denunciant o que denuncien precisament els funcionaris de presons, i és que 58 cel·les de presons catalanes estan tancades per una plaga de xinxes. De seguida en parlem a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
4: Escuchas Mediodía Cope.
5: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
3: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
3: Hazte mutuera.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
13: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
12: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
13: Llama a Verisur al 900-666-777.
14: Merishar, pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
15: Migdia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.

0: Una altra història també, un altre dels fronts oberts és darrerament les presons, que de tant en tant tenim algun capítol del que va passant, no?, dins de les presons catalanes, i això ho sabem, a part per les informacions que es van publicant i que anem explicant també pel que també expliquen els funcionaris de presons, els diferents sindicats de funcionaris de presons, que ja han demanat moltes coses. Aquesta és una de les recurrents. De fet, són 58 cel·les de presons a Catalunya que estan tancades, almenys és el que hi ha, suposo que ara la qüestió igual ha variat el número, per una plaga de xinxes. I possiblement, més enllà de que això pugui ser un titular i poder explicar que hi ha una plaga de xinxes a una presó, és que no és una qüestió exclusiva d'ara. No, és que ha passat excepcionalment. No, sembla que és una qüestió recurrent, que habitualment passa això. Parlem amb el senyor Alberto Gómez, correcte, que és responsable de presons del sindicat CESIF, que és un dels denunciants. Alberto, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Cruz.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, és la darrera cosa que ja us quedava, per parlar. Jo ja no sé què més podrem parlar, Alberto, plegar de xinxes a les cel·les de les presons catalanes. Però això com comença? Tan malament estan les cel·les, tan brutes?
1: Bueno, nosaltres, malauradament, aquest és un tema que convivim cada any. Hi ha un episodi, ja sigui al centre penitenciari de Ponent o a Brianzo, a qualsevol centre, és algo que, com et dic, malauradament no ens topta. És algo que, bueno...
0: És habitual, això passa, no?
1: Sí, això passa. Després, clar, s'han de seguir uns protocols... Per erradicar aquesta xacra, doncs és rentar la roba a unes temperatures infernals, o sigui, molt forta, però clar, a més, aïllar la cel·la fins que una empresa externa faci les cures que tingui que fer, les mesures que tingui que fer. I després, clar, hi ha un component que és el factor humà, que també ha de ser molt, molt, molt decisiu, perquè si l'intern no té els hàbits higiènics que hauria de tenir, és posar una reixa a un camp, perquè tard o d'hora es tornarà a repetir.
0: És pan para hoy y hambre para mañana, bàsicament.
1: Correcte.
0: És a dir, que la desinfecció, perquè, clar, una plaga, doncs, la solució d'entrada és desinfectar, això per començar, no?
1: Sí.
0: Però, clar, si això no es manté, es converteix en una solució temporal.
1: Clar, i a més, en aquest cas, el que ha passat aquest estiu és a dos centres totalment diferents en la seva idiosincràsia, no? Perquè un és el centre obert de Barcelona, que està a la Trinitat Vella, que aquí és molt perillós perquè aquí el tipus d'intern que hi viu és intern que surt cada dia a treballar i no torna fins la nit, amb la qual cosa està en contacte o amb companys de feina o amb família. Llavors, això és molt perillós. I en aquest centre ja fa setmanes es van tancar fins a 9 cel·les gràcies a la funció dels treballadors i treballadores del centre. Es va notificar, va arribar a la direcció general va posar mesures amb una empresa externa, sí. I a dia d'avui, segons ens van dir ahir, eren 6 les cel·les que encara estaven tancades. Uh-huh. Però aquest centre, la complexitat és aquest, que és de molt moviment diari.
0: Clar, amb el perill que hi ha d'extendre una possible plaga de xinxes a altres llocs de la ciutat.
1: Correcte.
0: A Quatrecamins penso llavors que serien 49 cel·les.
1: Quatrecamins ens van passar les... Estaven alterades, o sigui, no sé si ben bé s'han tancat o s'han aïllat aquestes cel·les, però sí que són cel·les on s'havia detectat presència de xinxes. Llavors, a Quatrecamins què ens trobem? A Quatrecamins ens trobem hi ha unes mesures regimentals que els interns han de respectar, que no poden acumular un volum de roba, X peces a l'estiu, després li deixen fer el canvi de roba per l'hivern i ho han de deixar tot a la paqueteria, i això els funcionaris fan uns informes, avisen a la direcció que l'intern tal, de la cel·la tal, se li ha donat un advertiment de que si això no ho remedia, doncs se li obrirà un expedient disciplinari, i moltes vegades això acaba doncs, en un expedient d'un cap de setmana de privació d'anar-hi al poliesportiu o cartes creatius, no? I ens trobem que moltes vegades la direcció acaba aixecant aquest expedient, amb la qual cosa ens trobem en què el funcionari novament queda en evidència.
0: Desautoritzat, en aquest cas. No?
1: Correcte, aquest és el tema.
0: Doncs senyor Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CECIF, escolta'm, gràcies per explicar-nos aquí la situació del que passa en aquestes qüestions. Molt amable, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, com sempre.
0: I, imagineu, clar, aquest és el què per aquesta alarma, pot ser alarma, però alarma és quan passa una qüestió, un lloc, una qüestió molt exclusiva, molt puntual, no? Més que exclusiva, puntual, aquesta seria la paraula, i no una qüestió que sembla que és una qüestió recurrent. Bé, pues, aquest és el què, amb el perill de focus, que suposo que això està bastant ja controlat. Amb això estem a punt d'arribar a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis del temps, el trànsit, la meteo, i atenció perquè la meteo ens ve calenteta. O fresqueta, millor dit. En aquest cas seria fresqueta, perquè ens passarà una bombolla d'aire fred per sobre entre diumenge, dissabte, diumenge, dilluns, que pot deixar aiguats forts. De seguida en parlem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: Cope, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Cope Lleida.
2: 97.4 FM.
5: Residència de gent gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodí Vell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973 82 86 24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
9: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
8: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
9: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
8: En COPE te lo contamos todo.
9: 20 kilómetros meta.
8: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
9: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
8: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
9: Línea de meta Eric Frade.
8: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
10: Para acabar el día en la radio,
11: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
12: Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
11: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
10: Todo pasa en COPE.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i, si us sembla, comencem per la meteo. Aquesta tarda tenim un avís de calor a ponent, de cara que encara tenim aquestes calorades importants, sobretot cap a ponent. A més, hi ha una barreja perquè hi ha cap a la Vall d'Aran. Ja veieu que hi ha un augment de la nuvolositat durant el dia, durant sobretot aquesta tarda, núvols que van evolucionant perquè se'ns tira sobre una bombolla d'aire fred. D'entrada aquesta tarda, a la Vall d'Aran ja pot caure d'aquestes tempestes estiuenques. En principi no hi ha cap alerta, l'alerta és per la calor, no pels aiguats. Les temperatures baixaran, però no penseu que farà fred. No, calma. Les temperatures baixaran i estaran com tocaria per l'època. És el màxim que baixaran. Potser a tot estirar un grau per sota del que tocaria per l'època. És a dir, que és calor, que és calor. Aquesta seria la baixada de temperatures. Mireu, mireu en el nivell que estem, eh? Mireu el nivell que estem. Ara, ja a partir de demà dissabte, la cosa s'embolica i necessitaríem una mica d'atenció. D'entrada, dissabte començarà amb un sol lluent, sobretot cap al sud, cap a Terres de l'Ebre, Costa Daurada, Ponent... Per la Costa Central i Costa Brava, evolució de núvols, farà calor sobretot cap al sud, Costa Brava i Costa Daurada. I atenció, perquè per la tarda ja comença el ball, sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, sobretot tarda vespre, que hi ha un avís del Servei Català de Meteorologia per intensitat de pluja en 30 minuts. És a dir, aquesta bombolla d'aire fred el que farà serà aquesta reacció i ens portarà pluges que poden ser localment violentes, fortes i forts aiguats en molt breu de temps, el que són tempestes d'estiu, però a lo cambio climático, és a dir, a lo bèstia. Això no acaba, més o menys, començarà dissabte, però diumenge continuarem amb tota aquesta història d'aquestes possibles pluges, sobretot en totes aquestes zones. Bé, almenys, escolta'm, si refresca i cau aigua, si no fa mal, benvinguda sigui. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Ho tenim? Sí? Ah, sí, sí. Parlem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bon migdia, benvinguda.
4: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha diverses incidències que compliquen puntualment les circulacions. Comencem situant a la demarcació de Girona. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes a la C66 a Sant Julià de Ramis, que encara talla un carril de la calçada i provoca circulació en pas alternatiu amb retencions en altres sentits de la circulació, i de retruc també es veu afectada la circulació de l'autopista P7 amb retencions entre Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem a la demarcació de Tarragona afectació viària a l'autovia 7 entre Reus i Vilaseca arran d'un accident entre dos turismes. Només hi ha un carril obert a la calçada en sentit sud i retencions, com dèiem, des de Reus. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem retencions força compactes a la C33 i a la C58 entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. També hi ha un accident, tal com observem per càmeres, a la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat, que provoca afectació viària en aquest punt. I acabem situats a l'autopista P7 a Sant Jaume dels Domenys, ja un carril tallat per un camió avariat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Bona tarda, moltes gràcies. Déu-n'hi-do com tenim la xarxa viària. Gràcies, Fina. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
13: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
0: He de fer cas al titular que em deixis
13: no,
0: aquí?
13: No, he canviat el titular.
0: Ah,
13: no, el titular.
0: Jo estava, vale. És que el titular era per...
13: És que com venim tants dies de Adeyemi, encara el meu cervell no ha processat que l'Adeyemi el van presentar ahir.
0: Clar, jo tenia aquí, avui
13: no
0: sí,
13: dia de llenç. No a dos quarts, una mica després, però bueno, ja està. No.
0: Ah, tenia avui, un petit déjà vu, vale.
13: Avui hem de ser una mica més negatius i hem de parlar
0: sí,
13: de Frenkie de Jong.
0: Correcte.
13: Després que ahir a la tarda es confirmés aquest trencament al lligament lateral intern del genoll dret del migcampista holandès.
0: És una lesió greu, eh?
13: Miri, ara m'ho fa tirar per aquí, i clar... ahir el jugador va fer un comunicat, doncs, explicant que ell es lesiona al Mundial, que els metges de la selecció holandesa no li donen gaire importància al tema. El jugador continua el seu recorregut al Mundial amb la selecció holandesa, fins i tot juga bona part de l'últim partit en el qual Holanda cau eliminada, i quan arriba aquí els metges d'aquí li diuen no, xato, això de lleu
0: no té res,
13: no té res. És Vaja. Més aviat greu. És una lesió que en condicions normals obligaria a pas per quiròfan. De moment, De Jong...
0: I com els metges holandesos de la selecció holandesa no saben veure una cosa que en principi un metge esportiu hauria de veure amb tanta claretat?
13: Doncs no tinc resposta per aquesta pregunta. Passen coses molt estranyes als serveis mèdics. Parlem d'aquesta...
0: Sí, però tan estranyes,
13: parlem...
0: Gil.
13: Miri, tan estranya com que a Kylian Mbappé li van fer una radiografia d'un genoll que tenia bo, quan el genoll que li feia mal era l'altre.
0: Vale.
13: I amb aquesta radiografia va jugar encara un seguit de partits.
0: Vale,
13: que tu el veies, està coix!
0: D'acord. Clar, li van dir a l'home, al nano li van dir, no, no, si tens el genoll perfecte.
13: No, no, oiga, jo què sé, jo quan arribo a la consulta, on te fa mal? Aquí. Ja em toco. No ho sé, miri, és igual. En tot cas, això de lleu greu que vostè ha posat sobre la taula és un punt interessant, perquè si la lesió tingués una catalogació de greu, el Barça podria activar la carta de lesió de llarga durada i fer un fitxatge. De moment, el Barça què fa? Respecta la voluntat del jugador de seguir aquest tractament conservador, però clar, al Barça, no ens enganyem, li agradaria que De Jong passés pel quiròfan. 1, perquè la recuperació fos més ràpida, i 2, per poder activar aquesta carta. Més enllà de De Jong, ha vist vostè la segona equipació del Barça per aquesta temporada?
0: No, encara no l'he vist.
13: No. Bueno, no. Model inspirat en Kobe Bryant.
0: A veure, vaig a buscar.
13: Busqui, segona equipació, Barça, 26-27. La podríem definir com un degradat que va del negre al morat, podríem dir-ho així, si no em corregeix vostè. En tot cas, és una segona equipació.
0: Bueno, és un degradat, sí, de morat, no?
13: De morat a negre o de negre.
0: Morat-negre, sí, és una combinació degradat de negre i lila.
13: Que no vindria a ser molt, molt diferent d'una equipació blaugrana amb pantaló blau. Normalment la segona equipació és la que utilitzes per desmarcar-te quan hi ha una coincidència amb l'equip...
0: Correcte.
13: Bueno, en tot cas, es vendrà com a xurros. Ja, això ja el tema Kobe Bryant i la mercadotècnia del Barça col·locarà aquesta segona... Que és molt maca, eh? Les coses com siguin.
0: Sí, sí, és xula.
13: A mi m'agrada,
0: no,
13: és molt xula.
0: No, no, no és lletja, està molt
13: és
0: bé.
13: Molt xula. Després discutiríem si és una segona equipació del Barça o és una samarreta amb l'escut del Barça, que no és exactament el mateix, però bueno. En tot cas, a més coses del Barça. Avui tenen amistós a porta tancada davant de l'Europa. No veurem res d'aquest partit de pretemporada, però sí que ens dona l'excusa per fer una trucadeta al vestidor de l'Europa a Esports Club.
0: Per què porta tancada?
13: Bueno, doncs perquè igual paren, corregeixen coses sobre la marxa, no és un partit ben bé amistós, sinó poden fer aturades, no ho sé, suposo que va per aquí la cosa, corregir aspectes tècnics, igual va per aquí,
0: Entenc.
13: A porta tancada, no és un amistós portes obertes al públic, com els que ha fet l'Espanyol, per exemple, o el Girona. Parlant de l'Espanyol, l'operació sortida està en marxa. Antonio Roca ja està a Mallorca. Serà jugador del Mallorca, cedit per l'Espanyol, per la propera temporada, amb opció de compra no obligatòria per l'equip balear. Grajera, que no compta per res per Manolo González, apunta que sortirà al Burgos. Demà tindrem amistós Espanyol-Sabadell, i aprofitarem l'ocasió per fer una trucadeta, si les comunicacions són propícies, al vestidor del Sabadell. Un Sabadell que, per cert, ha incorporat un lateral dret, Pipa. Passat blanc i blau, experiència al futbol europeu, reforça la demarcació de dos de l'equip de Ferran Costa. En bàsquet, oficials, les arribades de Tyrese Martin i Balcerovski al Barça. En atletisme, campionat d'Espanya a Màlaga, el gabanenc Paul McGrath ha guanyat la final dels 10.000 marx amb marca personal, apunta a fer coses grosses al europeu de Birmingham, mentre que en waterpolo jugarem la final de la World Cup femenina, la Series World Cup femenina, després d'haver eliminat a Rússia als penals.
0: José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
13: M'agrada.
0: Que tinguis una bona tarda.
13: La seva felicitat, preàmbul del cap de setmana.
0: I tant que sí.
13: Que tingui vostè un bon cap de setmana.
0: Igualment, que desitjo una molt bona tarda i un millor cap de setmana. Cuida't molt, Gil.
13: Igualment, fins dilluns.
0: Fins dilluns. De seguida parlem, ja farem uns capítols, unes xerrades bastant més de proposta per fer aquest cap de setmana. I la primera proposta que farem ja és un clàssic que, si no has anat, cosa estranya, encara hi ha gent que no hi ha anat, has d'anar. Són els Focs de Blanes, el concurs internacional de focs artificials de la Costa Brava, que arriba a la seva 54a edició, i de seguida en parlem d'això, en plena festa major de Blanes, aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
8: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
9: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
8: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
9: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
8: En COPE te lo contamos todo.
9: 20 kilómetros meta.
8: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prades.
9: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
8: Cada día desde las 4 en COPE.
14: COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
15: Línea de meta, Eric Frade.
14: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
16: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
17: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. No.

0: Parlarem de la Festa Major de Blanes, però abans, si em permeteu, una de les propostes que fem abans d'anar al Focs d'Artifici, que això sempre és una bona proposta, anar a Blanes sempre és una bona proposta, i a una Festa Major encara més és una bona proposta. Si viviu a Barcelona i no voleu sortir, doncs és un cap de setmana, per exemple, per gaudir d'artesanies. I és que, com a darrer cap de setmana de mes, toca el Fet al Born. Fet al Born és un mercat que posa en valor el teixit artesà del barri del Born de Barcelona. Força interessant de mirar i amb tallers gratuïts per gaudir per tothom. Tenim a la Irene Machín al telèfon, que és dinamitzadora cultural de l'associació Born Comerç. Irene, bon dia, benvinguda.
1: Molt bé, molt bé.
0: Tot preparat. Què trobarem aquest cap de setmana al Born?
1: Home, organitzem una mostra de talent artesà i de disseny del barri del Born amb els artesans, dissenyadors i persones artistes del barri.
0: Quants comerços hi ha, més o menys, que exhibiran aquests productes creats? Que m'estàs explicant, dissenyats, produïts al barri del Born? Perquè no oblidem una cosa, són productes creats, dissenyats i produïts al Born, al barri del Born de Barcelona.
1: Exacte.
0: Aquesta és la clau i la qualitat del tema, no?
1: Sí, són uns 25 artesans i dissenyadors del barri, o artistes, i que tots tenen el seu taller, la seva botiga, el seu espai al barri, i que ho pensen, ho dissenyen, ho produeixen al barri. I nosaltres el que fem és donar-los aquesta visibilitat, aquesta promoció, i que puguin mostrar aquest talent, no?, d'un barri tan tradicionalment artesà com és el Born.
0: Però estem parlant de joieria, de decoració, de ceràmica, de tot aquest tema, no?
1: Sí, tenim sobretot molta joieria, tenim ceràmica tant des de rajoles fins a ceràmica més a l'ús, com són tasses, gots, etc. Però també després tenim molts dissenyadors tant a nivell de joieria diferent, fet amb paper, fet amb cartró, i també dissenyadors de roba amb marques pròpies, amb productes amb upcycling, i sobretot la majoria estan molt conscienciats amb fer productes amb matèria primera que sigui de qualitat i sostenible, o inclús reciclada d'excedent.
0: De fet, Fet al Born en si mateix ja és una marca, perquè no és la primera exposició. Ho feu molt sovint, això de fer mostra de l'artesania i dels productes del Born. Quan va néixer Fet al Born?
1: Fet al Born va néixer fa ja 3 anys i és una mostra que fem l'últim cap de setmana de cada mes. Al final s'ha consolidat com un dels esdeveniments clau de Barcelona, sobretot relacionats amb el que és això, l'artesania, el fet amb la consciència, doncs, del producte local, i al final també s'ha convertit en la promoció base de tot l'ecosistema, diguem-ne, d'artesania de Barcelona.
0: O sigui, parlem més d'artesania que no pas de gastronomia, encara que sí que trobarem coses allà Fet al Born, no?
1: Ui, de gastronomia en teniu molta.
0: Per avorrir directament.
1: Molta,
0: eh?
1: I molt borna, per avorrir. Al final, el Born és un barri que es basa bàsicament en tota l'artesania i el disseny tan singular que té, un dels millors barris de Barcelona, però també és un dels millors barris a nivell cultura, ja que té, doncs, una gran quantitat de museus i gran quantitat d'entitats culturals, i també de la gastronomia, que s'ha fet un molt bon segell gastronòmic, com és el Born District Gastronòmic, per promocionar aquesta gastronomia.
0: Bé, de fet, a més, també tindrem tallers, no? Perquè no és cada cap de setmana, darrer cap de setmana del mes, doncs, a part d'aquesta mostra, hi ha uns tallers, doncs, per incitar la gent a hi participar. Quins tallers trobarem aquest cap de setmana?
1: Sí, trobareu tallers de ceràmica, sobretot trobareu un taller molt interessant, que és de pintar rajoles amb la tècnica de la corda seca, que es fa per l'Alejandra Picard. Aquest taller és un dels més interessants i dels que la gent més vol venir. És un taller gratuït que imparteix ella com a ceramista especialitzada amb una tècnica recuperada del segle X d'Andalusia.
0: Què és la tècnica de la corda? Què és la tècnica de la corda seca? Explica'ns.
1: La tècnica de la corda seca és una tècnica que s'utilitzava a Andalusia per decorar les rajoles, i és una tècnica que intenta aprofitar els espais amb el pigment. És a dir, en comptes de tu pintar directament, tu omples els espais que estan fets fora de les línies, unes línies que es fan amb algun producte que repeleixi la pintura a l'hora de fornejar-se.
0: Uau, doncs gaudirem aquest cap de setmana d'aquest Fet al Born, ja sabeu, dissabte, diumenge, L'horari és 11 del matí a 8 del vespre, tinc per aquí apuntat?
1: 11 del matí a 8, sí, exacte.
0: 11 del matí a 8 del vespre gaudirem del... una nova edició del Fet a Bord, estiuenca en aquest cas, eh? Irene Machín, dinamitzadora cultural de l'Associació Bord Comerç, escolta'm, gràcies per fer-nos aquests 5 cèntims d'aquest Fet al Bord d'aquest mes de juliol. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
0: Igualment, doncs és una bona proposta per anar, si t'agraden aquests mercadets, si t'agraden aquestes històries de l'artesania, ostres, posar en valor l'artesania feta al barri del Bord, doncs està realment xulo, eh? Ara sí, de seguida parlarem i anirem cap a Blanes, que estan en plenes festes majors i un dels... té molts atractius, eh? Però una de les qüestions possiblement més conegudes i més populars de la festa major de Blanes, que totes les festes majors tenen el seu punt, i el punt de Blanes és aquest concurs de focs d'artifici Costa Brava. És la 154 edició del concurs. I en parlem de seguida aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
5: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
6: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
7: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
6: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
7: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
9: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8: ¿Dónde estamos, alcalde?
10: La capital del melón.
8: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
11: ¿Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo?
12: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
11: Allá tenemos un consejo específico.
13: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
11: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
2: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
14: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
11: A ver. Verlo, ¿verdad?
2: Con Cristina López Slichting. Migdia.
0: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Una bona proposta de cara a aquest cap de setmana, si no saps on anar, és anar a gaudir del 54è festival, concurs, millor dit, internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, dins de la festa major de Blanes. Això ja va començar ahir dijous i s'allarga fins al dilluns, dia 27, a 11:15. Totes les llançaments, totes les espectacles són a 11:15 de la nit. Ara estem parlant de focs d'artifici espectaculars. És un concurs amb un prestigi de més de mig segle. En parlem d'això amb el senyor Enric Pérez, que és tinent d'alcalde de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes. Enric, bon dia, benvingut.
15: Bon dia.
0: Gràcies per atendre's i bona festa major.
15: Gràcies a vosaltres i aquí estem.
0: Això per començar. Escolta'm, són 54 edicions ja dels Focs de Blanes, eh? Això, ostres, es diu aviat, 54 anys, eh?
15: Sí, són 54 anys de concurs, més de 100 de focs.
0: Ostres, clar, clar. En quin moment es converteix focs, els focs en un concurs de focs d'artifici?
15: Bueno, suposo que en aquella època jo era molt petit i no te puc dir exactament ni recordar exactament, però l'alcalde de llavors, que penso que era en Domingo Valls, bueno, amb l'ajuntament que tenia, van començar a potenciar una mica el turisme i bueno, van dir, i què fem, no?
0: Clar, què fem?
15: I bueno, i què fem? I bueno, una de les coses que es va poder fer és fer el concurs aquest. Ah. Puc començar amb empreses de fa molt de temps, I avui en dia doncs, ja portem 54 anys amb aquest concurs.
0: Per la gent que acabi d'assabentar-se que hi ha un concurs de foc d'artifici a Blanes, què li explicaries? En què consisteix aquest concurs?
15: Bueno, és un concurs on participen 5 empreses, les quals, amb el prestigi que tenim, per ells és un privilegi poder intentar guanyar aquest concurs, ja que ells diuen que el que guanya Blanes té feina durant una temporada, perquè hi ha molts pobles del voltant que venen a veure'ls, intenten contractar-los per la seva festa, i així és com els pirotècnics aconseguim que vinguin, perquè no deixa de ser que treballar aquí a la Palomera és un lloc que han de treballar de sol a sol a la platja, és molt laboriós, i que la gent veu el resultat de 18 minuts. Però aquests senyors, que ara mateix sóc aquí davant de Sa Palomera jo mateix,
0: sí,
15: pues, comencen a les 5 del matí.
0: A les 5 del matí a preparar-ho tot.
15: A les 5 del matí comencen a preparar-ho i llavors, bueno, possiblement descansen a esmorzar, dinar i poc més i a fer-se alguna dutxa i després acaben una altra vegada quasi a les 5 del matí, a les 4 concretament, perquè els de 4 a 5 fem neteja de la zona, i clar, una vegada disparat a les 11 s'ha de comprovar que tot hagi sortit i no hi hagi cap perill, i després d'haver-lo comprovat han de desmuntar tot el ferro i tota la neteja que han de fer de caixes de cartró i tot el que hi ha aquí.
0: O sigui, és tota la trastienda que hi ha de l'espectacle, que és el que tu dius, són 18-20 minuts, però tot el que hi ha darrere, tota la feinaza de muntar tot això, i que no pot fallar res, suposo que ha d'estar tot perfectament calculat al segon.
15: Evidentment, hi ha, per sort, avui en dia hi ha moltes comprovacions prèvies amb les quals ho poden fer, no? Però suposo que nosaltres comencem a preparar el concurs al novembre i el fem al juliol. Per què? Perquè porta molta tema de permisos, papers, molta burocràcia. No deixa de ser que estem jugant amb pólvora.
0: Clar, és parlant de pirotècnia. 4.000
15: quilos de pólvora en 5 dies.
0: Escolta'm, i com es jutja això? És a dir, dins d'un concurs, com es veu... Perquè, clar, jo quan he vist pràcticament cada any els focs de Blanes, ostres, és que a mi em semblen tots fantàstics. Vull dir, dia rere dia dius, pues això és una mare, això és molt... Dic, aquesta gent com arriba a una conclusió? Mira, guanyadors d'aquesta empresa, el guanyador és d'aquella empresa. Jo no sé si seria capaç d'això.
15: Sí, segur que sí. Si ets de Blanes, quasi...
0: Clar, aquest és el problema, potser, que no sóc de Blanes. Aquest seria el problema.
15: Bueno, mira, a cada concurs, jo coneixo molts concursos d'Espanya,
0: sí.
15: Cada concurs és molt diferent. Una de les coses que nosaltres podem estar orgullosos d'aquest concurs de Blanes és que el 50% del concurs és popular, que són 50 persones que se presenten voluntàriament del poble o de voltants... i voten el 50%. L'únic que els demanem és que ho mirin sempre del mateix lloc i després se li dona una explicació, que els dono jo mateix, del que tenen que valorar. I a l'altre 50% hi ha una comissió tècnica de 6-7 persones. No? Llavors, bueno, qui no ha vist de tota aquesta gent el que te deia, no? Bastants dies de foc, ja es veu. No? Llavors valorem els aquàtics, valorem la potenciació del col·legi artístic, el color, el ritme, no és el mateix veure un concurs que te surt una carcassa d'aquestes que te fa pam, i al cap de 2 segons pam, i al cap de 2 segons pam, que veure pam, pam, pam, pam, pam.
0: D'acord.
15: Amb això la gent ho nota de seguida, no?
0: Ah, clar. Ostres, són moltes coses a valorar. Bé, sí. Ja han començat, quants dies tenim de focs? Fins quan? Quan és la darrera presentació d'aquests focs?
15: El dia 27, amb una empresa xinesa. Aquest any tenim dues empreses gallegues, una portuguesa, una valenciana, la que ha guanyat els últims 5 anys, i l'últim dia ve un xinès, que no... Normalment als xinesos ens costa molt que vinguin, però bueno, mira, per sort hem aconseguit que vingués una empresa xinesa.
0: O sigui, van començar ahir dijous, no?
15: Van començar ahir dijous amb una empresa... que es diu Hosman d'Orense,
0: sí.
15: La qual la gent està molt contenta de l'espectacle, perquè per sort tenim un cartell molt bo aquest any. Inclús jo a la presentació del jurat li deia que tenien un problema per haver-se apuntat al jurat, perquè tenim 5 empreses molt bones. Llavors, bueno, penso que anirà molt ajustat, però bueno, sortirà... A vegades pensem la comissió tècnica s'acarregarà a la popular, o la popular a la tècnica, i en realitat és que més o menys anem a la part.
0: Sí. I la darrera serà aquesta empresa xinesa com que comentaves el dilluns dia 27.
15: Sí, doncs... és una empresa xinesa que ve de... Bueno, es diu Jinli, l'empresa. És una empresa, per que ens feia una idea, té 15.000 treballadors, Jo hi he entrat a la web d'ells i és espectacular, és un poble. I llavors jo crec que amb ells també li venen a demostrar el seu producte perquè els pirotècnics d'aquí d'Espanya puguin comprar-los també.
0: Home, en principi estem parlant de la tradició de les arrels. No, no sé si serà així, però tots els focs d'artifici van néixer a la Xina.
15: Bueno, sí, però no? Avui en dia ja aquí a Espanya tenim molts bons fabricants, eh?
0: No, poso, no m'atreveixo a posar un dubte ni seré jo que ho posi en dubte, Enric. Doncs gaudirem dins de la Festa Major de Blanes d'aquest 54è concurs internacional de focs artificials de la Costa Brava, a Blanes de Sapà, des de Sa Palomera, a la platja, per veure des de... Quin és el millor lloc per posar-te a veure els focs, Enric?
15: Bueno, el millor lloc... Ja, aquí hi ha gent per tots els costats i te surten per fer qualsevol racó, no? Jo l'únic que aconsello és que es vegin 300-150 metres de distància, si pot ser, perquè tota aquella gent que s'acosta a la tanca de seguretat que hi ha i estan mirant tot el dia amb el cap cap amunt, l'únic que veuen és molt de... collon a dalt, no? Clar. Però en realitat se disfruta molt més quan els 150 metres aquests que te comento s'obre més a l'espectacle.
0: Clar, obres la perspectiva de visió i veus realment tot el dibuix que fa els focs, clar.
15: Evidentment.
0: Doncs senyor Enric Pérez, tinent d'alcalde de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, que continuïn gaudint de la Festa Major, gràcies per atendre'ns i feliç concurs. Una abraçada molt forta.
15: Corre a vosaltres per comptar amb nosaltres i esteu convidats.
0: Sempre un plaer. Sempre és un plaer anar a Blanes a gaudir dels focs. És una meravella, eh? Si t'agrada això, i a més l'espectacle amb el mar, amb sa palomera, xulíssim. Bé, totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa cope.es/Catalunya, part de la nostra aplicació i els podcasts que podreu tenir sobre totes les xerrades que hem fet aquí al programa. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope. Rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.

0: Vaya final de etapa tenemos hoy, es la número 19, situación de carrera, Eri Frade.
1: En el puerto de segunda que se subía de salida al Col Vallage ha servido para montar una fuga enorme de 42 ciclistas en la que se ha filtrado el francés Lenny Martínez, séptimo en la general, a 12.50 del amarillo de Pogacar, a 6 minutos del podium, y la ventaja de los 42 escapados con respecto al pelotón a falta de 85.300 de la cima del mítico Alpe d'Huez con el aperitivo de otro segundo, el Col d'Ornon, es de 3 minutos y medio. 3 minutos y medio. Hay 4 españoles, Castrillo, García, Pierna, Romo y Izaguirre presentes en cabeza de carrera.
0: Y este era el ambiente anoche, esta madrugada, en la mítica subida al Alpe d'Huez. En la cima ya está Quique Iglesias.
2: Con un ambiente, como siempre, espectacular, no más que otras ediciones. Hace 4 años que el turno llega al Alpe d'Huez. Hay mucho gendarme, mucha valla para intentar proteger a los ciclistas. Paul Fexada ha dicho esta mañana que tiene miedo a caerse subiendo y no bajando. Esperemos que no lleguemos a ese extremo. Hay lucha por la montaña, hay lucha por el podio. En definitiva, que aquí la gente lucha por sus objetivos. Pogacar por mantenerse de amarillo pese a tener al equipo medio enfermo.
0: Baloncesto, tenemos lista de la selección española para el Mundial Femenino, Andrés Sánchez.
3: Sí, Dani, Miguel Méndez ha dado a conocer la lista de convocadas para la preparación al Mundial de Baloncesto Femenino, que se disputará en Berlín del 4 de septiembre al 13 de ese mismo mes. Ha llamado a 21 jugadoras, de las cuales 9 tendrán que abandonar la concentración el 4 de agosto. 5 de las 21 seleccionadas juegan en la WNBA y continúan disputando la temporada, por la que no podrán incorporarse hasta apenas unos días antes del debut mundialista, previsto para el 4 de septiembre frente a Alemania, anfitriona del torneo.
0: En el Real Madrid la noticia es Sergio Llull, Alex Salguero.
4: Que va a seguir alargando su leyenda en el club un año más y que va a cumplir los 40 de blanco. El balear ha renovado una temporada más, llegará hasta las 21 con una entidad con la que ha ganado todo y de la que es el jugador con más partidos. Además, el Real Madrid ha igualado la oferta del Valencia Basket por Eli Ndiaye, se va a quedar con sus derechos en la CB.
0: Y el que sigue reforzándose es el Barça, Albert Díez.
5: En las últimas horas el Barcelona ha confirmado 2 fichajes y van 8. El último, el escolta ex NBA Tyrese Martin, 27 años, que firma por una temporada. También aterriza en el Palau Oleg Balcerowski, pívot polaco, 25 años, es un 2'16", que llega libre de Unicaja y firma por 2 campañas.
0: Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. ¿Cómo han ido los primeros libres, Carlos Miguel?
6: Han sido unos primeros libres importantes porque hemos visto el AMR26B, el coche evolución de Fernando Alonso, al fin en pista, y le ha recuperado 1,3 segundos a la cabeza sobre un circuito parecido en longitud como es el de Barcelona. Ha terminado 13º Alonso, a 2,4 de Charles Leclerc, que ha sido más rápido por delante de Verstappen. Eso sí, punto negativo, el coche es sensiblemente más rápido, pero vuelven las vibraciones al haberlo aligerado, y ha tenido problemas de fiabilidad, rotura de suspensión trasera, uno de los elementos cambiados, Lance Stroll. Muchos problemas de frenos para Carlos Sainz, que ha terminado 22º.
0: En tenis, Juan Moreno, estamos pendientes de Paula Badosa.
7: Jugando los cuartos de final de Hamburgo frente a la tenista egipcia Mayer Sheriff, ha perdido el primer set Badosa 7-6, está ganando ahora el segundo 5-3 y Dews en este segundo set en el noveno juego, y pendientes a ver si pasa o no a las semifinales.
0: Golf, Leaf, ¿cómo le va a Ram en Reino Unido, Agustín Clemente?
8: Mal arranque de John Ram en el Leaf del Reino Unido. El de Barrica se estrena con una jornada de 73 golpes, uno sobre par y marcha en el puesto 30. El líder es Lucas Herbert. El australiano firmó una estratosférica tarjeta de 61 golpes, récord del campo, y está 3 por encima de Deschambeau.
0: En atletismo, José Luis Gil, han empezado los campeonatos de España en Málaga.
9: Sí, señor, y con una gran noticia, la gran marca de Paul McGrath en los 10.000 marcha, pensando sobre todo en el europeo de Birmingham. Una matinal que nos deja un marcado cambio de guardia en los 400 masculinos y las opciones de María Vicente en el heptatlón. Para esta tarde, 8 finales. Evosel y Diamé en la longitud femenina, los 5.000 femeninos con Marta García, los 3.000 obstáculos con Arce, y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Abel Jordán en el hectómetro, en la recta, los 100 metros.
0: En waterpolo, Pablo Fernández, buenas noticias de la España femenina.
10: Las chicas han hecho historia. La selección española femenina jugará por primera vez una final de la Copa del Mundo, ganando a Rusia en el tiempo reglamentario. El rival en la final será Estados Unidos, que supera a Australia. Será el domingo a las 8:15. Y en el masculino, España logró su primera victoria en esta superfinal de Sydney frente a Croacia. Este sábado jugará por el quinto puesto ante el ganador del Georgia-Montenegro.
0: Y en fútbol sala, Alicia Rodríguez, ya tenemos sorteada la Supercopa de España.
11: Sí, el sorteo celebrado esta mañana en Las Rozas ha determinado los enfrentamientos de semi, que será el Pozo Murcia contra el Palma Futsal y el Barça contra el Jaén. Tanto las semis como la final, que serán 5 y 6, se celebrarán en el Palau.
0: Hasta aquí, Carlos, toda la actualidad en el mundo del deporte.
12: Gracias, compañeros. Continúas en la tarde de COPE.
13: Pilar García Muñiz.
14: La tarde.
15: Sports.
16: COPE Catalunya y Andorra.
13: Estàs informat.
5: Bona tarda, com va? 3 i 25. Aquí estem els d'Esports COPE. No ens atura ningú en aquesta versió d'estiu fins que siguin les 4 de la tarda. Heu de saber que es confirma la greu lesió de Frenkie de Jong, el trencament del lligament lateral intern del genoll dret, però no passa de moment pel quiròfan, és a dir, que segueix tractament conservador. No hi ha temps de baixa, però estaríem parlant d'uns 4 mesos. Ara explicarem el que pensa i diu De Jong, el futbolista del Barça, que ha parlat ja com gairebé parla tothom, dic els esportistes, futbolistes bàsicament d'elit, a través de les xarxes socials. Parla que la lesió se la va fer al Mundial i que l'únic problema era jugar amb dolor i que després va veure que la lesió era important. En fi, avui primer partit de pretemporada del Barça, a les 8 del vespre, a la Ciutat Esportiva, però a porta tancada, i amb el Club Esportiu Europa, equip de primera federació com a rival. De seguida saludem el jugador del conjunt escapulat, Marcel Esgró. A tot això, més del Barça, Karima Adeyemi ja ha entrenat amb el conjunt blaugrana i una de les capitanes del Barça femení, l'eterna Marta Torrejón, ha renovat per una temporada fins al 2027. Més coses i més futbol. L'Espanyol ja és oficial. Ha cedit el migcampista Antonio Roca al Mallorca de segona. Cedit amb opció de compra no obligatòria propera als 2 milions d'euros. I en una estona, en aquest temps de ràdio, saludarem a Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, que aquesta temporada, curs futbolístic 26-27, torna al futbol professional. El divendres, com esteu escoltant, és dia de fitxatges. El Barça de bàsquet incorpora a 2 jugadors més, i ja són 8 els fitxatges. Tyrese Martin escorta a l'E de 27 anys que ve de jugar a la NBA, signa per una temporada, i Oleg Balcerovski, pivot polonès, el sostre de l'equip ara mateix amb 216 centímetres de jugador de bàsquet, 25 anys, arriba a lliure d'Unicaja i el compromís és per 2 temporades fins al 2028. I és notícia també d'avui que el català és una molt bona notícia. Pol McGrath s'ha penjat l'or al Campionat d'Espanya d'atletisme als 10.000 metres marxa, amb una marca, després ens dona més detalls al Gil, brutal, 38-23. De seguida desenvolupem tot això, però com interactuem entre vosaltres i nosaltres? A través de la xarxa social X, som @esportscope, preguntem pel Barça, la podeu veure, també si entreu al nostre compte de X, la segona samarreta del Barça, negra, violeta, lilós, amb un degradat molt xula. Jo és que sóc fan de totes les samarretes, però us preguntem, us agrada la nova segona equipació del Barça? Sí o no? Guanya el, amb el 71% de les respostes, el sí. I preguntem per Antonio Roca, ja que marxa cedit al Mallorca, hauríeu apostat per ell? Us sembla bé la sessió o te l'haguessis quedat? Guanya, et sembla bé la sessió i la sortida, amb el 64% de les respostes. Hem començat a rodar amb el Cito Ramírez a la sala de màquines, Edu Badí a la coordinació i a la producció, us parla Albert Díez, de seguida més i més del Barça.
17: Esports. COPE Catalunya y Andorra.
18: ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
17: Aquí lo escuchas todo.
19: Aquí estamos, haciendo la radio en directo, desde la posición donde Manolo Lama ha narrado la victoria de la selección española. Seguimos en Nueva York, Elena Condis con Nico está Williams.
20: O sea, campeones del mundo, que disfrute mucho la gente.
21: Unai Simón, tú solo un gol encajado y el mejor portero del Mundial.
22: Es mérito de todo el equipo.
23: Mejor jugador del partido, Ferran Torres.
24: Gracias a Dios, siempre me das las fuerzas para seguir.
18: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
17: Con Juanma Castaño.
25: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
26: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
5: Dos quarts de quatre de la tarda, això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Vinga, hem començat a caminar, la portada, com ve sent habitual pel Barça, està en aquest estudi 1 de Cope Barcelona, el Víctor Navarro. Navarro, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Vinga, Frenkie de Jong, que ja tenim servit, si és que no el teníem. L'embolic amb la lesió que es va fer amb la selecció neerlandesa al Mundial confirma la greu lesió al Barça i de moment no passa pel quiròfan.
3: De moment no passa el tractament conservador per aquesta lesió que deies a titulars, la ruptura de lligament lateral intern del seu genoll dret. Ell exposa que el problema neix del diagnòstic dels metges de la seva selecció, que es va lesionar al Mundial, que li van dir que la lesió era una lesió lleu, que no era massa greu, i al tornar aquí, quan es va fer proves, que ha anat amb diversos metges, ha estat fent-se diverses proves, Frenkie de Jong, els últims 7 dies, doncs li van dir que la lesió era greu, que era una lesió greu, però diu Frenkie de Jong que en el seu comunicat, el Barça i el jugador van fer un comunicat ahir vora les 7 de la tarda, els dos, cadascú amb la seva, explicant la seva situació. De Jong deia, afortunadament no cal quiròfan. Què vol dir si segueix el tractament conservador? Que són 3-4 mesos de baixa, però el Barça en el seu comunicat ja deia que seguirà tractament conservador, sí, però sota seguiment dels metges del Futbol Club Barcelona. És a dir, el Barça l'avaluarà cada setmana. Si veuen que no avança aquest tractament conservador, llavors li recomanaran, com recomanen la majoria d'especialistes i des dels serveis mèdics del Barça, que passi per quiròfan. Si passa per quiròfan Frenkie de Jong, clar, evidentment, ja puja el temps de baixa, ja serien 5-6 mesos, per tant, seria una baixa de llarga durada, es podria donar la baixa federativa i el Barça podria fitxar algun jugador en el seu lloc que pot jugar a qualsevol posició, és important, això no cal que sigui un migcampista, podrien fitxar, per exemple, un davanter, utilitzant uns 14-15 milions d'euros, que és el que deixaria Frenkie de Jong, doncs, amb aquesta baixa. Veurem què passa, el Barça es farà aquest seguiment setmana a setmana i si en algun moment veuen que no avança aquest tractament conservador, doncs seguiran cap a la via del quiròfan amb aquesta baixa de llarga durada. De moment, només 3-4 mesos de baixa.
5: Després preguntem al temps d'opinió, no està Frenkie de Jong, si està i pot tenir encara un aparador més gran Marc Bernal. El Barça ha presentat avui la segona equipació.
3: Sí, una segona equipació que és amb aquesta aliança que tenen Nike i la marca de Kobe Bryant. És una equipació, la segona, que comença per negre a la part de dalt, un degradat progressiu cap al porpra que acaba a la part inferior de la samarreta amb el logo de Black Mamba, que és la marca de Kobe Bryant, i arriben a aquesta, aquesta aliança per aquesta segona equipació que ja han presentat avui amb les fotografies que es veia, per exemple, Marc Bernal, que teies ara, doncs, amb aquesta samarreta serà la segona equipació que portarà el Futbol Club Barcelona.
5: Dues coses més relacionades directament amb el Barça. Dèiem que ja ha entrenat avui.
3: Avui ha entrenat a 2:15 del matí, l'hem vist primer corrent per la banda del camp d'entrenament de la ciutat esportiva, després ja una mica tocant pilota i ha fet fins i tot un rondo amb els seus companys, que ja els coneixeu, va dir ahir, per tots aquests dies que ha anat a la ciutat esportiva i ha entrenat al marge, evidentment ha parlat amb ells, ha parlat amb Hansi Flick i ha començat avui per primera vegada amb els seus companys.
5: Molt bé, i avui té partit el Barça. Té partit a la ciutat esportiva, davant l'Europa, 8 del vespre, però a porta tancada.
3: A porta tancada no estaran ni aficionats ni mitjans de comunicació, no es podrà veure res d'aquest partidet. A mi em diuen que és un partit d'entrenament, que no esperem un partit amistós ja com a tal, és un partit d'entrenament, o sigui, és un partit per veure com estan tots els jugadors. D'aquest partit, en principi no jugaran ni Ter Stegen perquè està a punt al caure, ja sé que portem dies dient, però és veritat que marxi a l'Ajax cedit i no s'hi compta amb ell per la propera temporada i volen que juguin altres porters, per exemple Iker Rodríguez del filial, que és un porter de futur. Tampoc estaria Alejandro Valde, que ha entrenat al marge tota aquesta setmana. Adeyemi no té molts números de poder jugar aquest partidet, doncs perquè només porta un entrenament amb els seus companys com a tal, l'ha fet aquest matí, i Ronald Araujo, que porta només una setmana des que va arribar de les vacances i per tant encara no estaria al nivell dels seus companys, així que serien aquestes 4 baixes, provarien altres jugadors i ja sí, la setmana vinent, tant Adeyemi com per exemple Araujo, i a la setmana vinent a Anglaterra ja podrien jugar l'amistós del divendres vinent, divendres dia 31, que és contra el Birmingham. També, per cert, s'incorpora dilluns vinent Rafinha, que viatjarà també amb l'expedició.
5: Gràcies, Víctor. Ens escolta el jugador de l'Europa, Marcel Esgró. Marcel, hola, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Fa il·lusió això d'enfrontar-se en pretemporada al Barça? Home, no tothom ho pot dir, no?
4: Doncs sí, crec que és una experiència molt bonica que és un privilegi, no? Poder enfrontar-nos a jugadors d'aquest nivell, un club com el Barça, i per tant ho encarem amb molta il·lusió.
5: Uh-huh. A porta tancada, òbviament hagués estat millor en públic, no? No sé qui ho ha demanat, si l'Europa, el Barça, els dos, no sé si ho saps.
4: Sí, de fet hi ha molta gent del nostre entorn que, que estava... es moria de ganes, no, de venir, i d'accedir al camp i poder veure el partit, però al final crec que ha sigut més una qüestió del Barça, que no han acceptat que entrés gent. També ho entenc, perquè al final és molt a l'inici, no?, de la pretemporada i bueno, es pot entendre, però sí que és una llàstima perquè molta gent doncs, li hagués agradat veure el partit.
5: Clar, és el que parlàvem abans. No tothom pot jugar davant un dels grans equips, no només espanyols, europeus, sinó a nivell mundial, com és el Barça. No tothom pot enfrontar-se en pretemporada a un conjunt com el Barça, tot i que li faltin, per exemple, els jugadors mundialistes, i no tothom té l'oportunitat de veure-ho. Però vaja, al final és així, són les normes del joc i avui a les 8 del vespre, porta tancada. Et deia que tot és molt embrionari, tant per vosaltres com pel Barça, però dels que hi són, perquè segur que ho has repassat, a qui et fa especial il·lusió enfrontar-te avui?
4: Bueno, sí, he repassat una mica, no? I crec que així del primer equip que venen al cap estan Christensen, Casado, Gerard Martín, no, Valde, tots aquests. Sí que el que em feia més il·lusió enfrontar-me, i és una llàstima que estigui lesionat, és el Fermín, perquè realment, bueno, és un jugador que l'admiro molt per tota la trajectòria que porta, que és jove, però em refereixo que va començar doncs, estant a la primera federació com nosaltres i el tio s'ho ha lluitat, s'ho ha guanyat i és un tio que m'agrada molt com juga, que sempre ho dona tot i bueno, no sé si el veuré avui o no sé si estarà allà al partit, almenys veient el partit, però bueno, és el jugador així que més m'agrada, diguéssim.
5: Quines bones paraules. Ara et pregunto pel teu Europa. Abans, et canvies la samarreta, ets molt de canviar samarretes, parlàvem d'oportunitat única, te la vols canviar amb algú avui?
4: No ho sé, veurem. El que passa és que nosaltres no tenim més samarretes, llavors ho tenim una mica difícil. Però bueno, si es dona, per què no? Perquè al final doncs, bueno, és un record xulo que t'emportes, no?
5: Molt bé. I l'Europa què? Li ha de canviar encara molt la cara? Per canviar, heu canviat d'entrenador després d'una temporada espectacular, que a més us vau quedar a punt del somni de tornar al futbol professional. Se'n va Dai Benítez, no sé si tu tenies molta proximitat amb ell i realment els motius més enllà del que s'ha explicat ens pots donar algun detall més, i arriba un entrenador veterà, bueno, tant que era el coordinador i ara és el coordinador i entrenador, no?
4: Sí, han passat moltes coses. Primer dir això, que encara queda molt marcat, encara queden bastantes incorporacions, diria jo, per fer. I, bueno, sí que el procés ha sigut així una mica estrany, però i tota última hora, però vaja, crec que no sé exactament què és el que va passar, la decisió real de la DAI, els per què, el motiu, no ho sé, però bueno, em puc imaginar que al final, bueno, han sigut 2 anys exitosos al club, on s'ha fet molt bona feina, han sortit uns resultats que, bueno, inesperables, inclús et diria, no? I entenc també que el míster doncs, es vulgui donar un temps per pensar, per veure altres coses que li puguin fer il·lusió i, per tant, la decisió també la puc entendre, és entendible. Per tant, bueno, ara s'hi ha posat el Josep Maria, que és un tio amb molta experiència al món de futbol, que té les idees molt clares, que té una visió del futbol una mica diferent respecte a aquests 2 anys amb la DAI, però bueno, molt, molt il·lusionant. Crec que si venen uns quants reforços més podem ser capaços de fer un gran joc i un bon futbol i a veure si ho aconseguim.
5: Hem de dir allò de l'Europa, el nou Europa de Josep Maria Jané. Marcel, t'expliques molt bé, et desitjo que gaudeixis avui molt d'aquest Europa-Barça a partir de les 8 del vespre a porta tancada. Gràcies pel teu temps. Cuida't, bon estiu, eh?
4: Moltes gràcies, igualment una abraçada.
5: Igualment una abraçada. Marcel, a quin equip s'enfronta avui el Barça? El Club Esportiu Europa, Radiografia, Oriol Ruiz. Bona tarda.
2: Bona tarda, Albert. A veure, l'Europa és un equip que està en plena reconstrucció aquest any. De fet, de la plantilla que ha aconseguit l'ascens a Primera Federació, han deixat al club jugadors importants com Jordi Cano, màxim golejador la temporada passada, i Juan Flere, el guardià de la porteria. A més, també, com comentàveu ara a l'entrevista, ha marxat a Dai Benítez, i ha agafat el càrrec Josep Maria Jané, que fins ara estava de director esportiu i tècnic del filial. Amb aquest canvi a la banqueta també es produeix un canvi en l'estil de joc. Si Amadà i l'Europa tenia un model basat en l'electricitat, la verticalitat i una pressió asfixiant, amb Jané aquest model transiciona a un model més tàctic, més control al mig del camp i sobretot amb molt ordre a nivell defensiu. I això s'acompanya amb un canvi també a la formació, a la gespa, ja que Adai jugava amb un 4-4-2 que transicionava al 4-2-3-1, sobretot buscant, com deia, no?, l'electricitat, jugant per les bandes. Jané acostuma a jugar amb el 4-3-3 més clàssic, control al mig del camp, estabilitat, sobretot a nivell defensiu, no perdre mai l'ordre tàctic al terreny de joc, i a partir d'aquí jugar amb els extrems molt enganxats a línia lateral. De totes formes, com deia també el Víctor Navarro prèviament, això és un partit d'entrenament pel Barça, no ho serà tant per l'Europa, que ja és una primera prova bastant important i que serveix per polir detalls de cara a les properes setmanes. A més, també, qui estarà al terreny de joc és Arnau Campeny, segon capità de l'Europa, que avui s'ha oficialitzat la seva renovació amb el conjunt escapulat fins al 2027.
5: És l'informe Ruiz. Una més en clau blaugrana. Edu Badia, bona tarda.
6: Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
5: Ha renovat una terna, una de les capitanes del Barça femení, per una temporada, Marta Torrejón.
6: Sí, dia de renovacions al Barça. Marta Torrejón seguirà una temporada més del conjunt blaugrana. Era l'última carpeta que quedava pendent de les jugadores que acabaven contracte el 30 de juny. La segona jugadora més títols del Barça firma fins al 2027 i serà la seva temporada número 14 amb la samarreta culé. El cos tècnic volia que es quedés després de la sortida de jugadores importants. Líder al vestidor, la seva experiència, 36 anys, el més normal, ens diuen des del club, que sigui la nova capitana després de la deuda d'Alexia, serà clau Marta Torrejón per les joves que pugen del planter, com és el cas de Carla Julià. La defensa del filial tindrà fitxa del primer equip després de renovar fins al 2030. És una de les apostes del club després de jugar 20 partits d'aquesta temporada amb el conjunt de Pere Romeu, 14 com a titular, on ha marcat 6 gols jugant al lateral esquerre. Els actes de renovació tindran lloc la setmana que ve, la setmana que torna el Barça a la feina, amb l'única cara nova de la defensa, també de 19 anys, René Van Asten, un Barça que ha confirmat també el primer amistós de pretemporada, dimecres 12 d'agost a les 7 de la tarda contra el Montpellier al Johan.
5: Apuntat queda. Saludem ja el nostre tertulià de guàrdia. A les 3 i 42 minuts de la tarda em fa molta il·lusió retrobar-me amb l'Emilio Pérez de Rozas. Emilio, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal? Molt bé, i tu?
5: Sí, bé, que estàs a Mallorca?
7: Sí.
5: Sí, sí, bona terra. Mallorca. Sí, senyor. Sí. Escolta, com està configurant la plantilla el Barça i Hansi Flick, què et sembla?
7: Bueno, a veure, ja hi havia un gran equip, no? Hi havia un gran planter. O sigui, jo crec que estan fent retocs, no? Y sobre todo mirando el dinero que tenemos. Pero claro, como no paramos de pedir créditos y pedir créditos, yo creo que algún dinero nos gastaremos en un grandioso fichaje. A mí lo que ha fichado el Barça hasta ahora no me vuelve loco.
5: No te apasiona, ¿no?
7: Pero,
5: te apasiona,
7: no, vale, pero, vale. Pero como ya me vuelve loco lo que tiene, ¿me entiendes? No, en ese sentido no me inquieto. ¿Me
5: seguro, entiendes? Yo lo decía el otro día, seguro que si le preguntamos y oportunidad tendremos a Hansi Flick, dirá que sí, si mucha calidad teníamos y traemos calidad, pero es que claro, no solo juegan 11. ¿Lo de Frenkie de Jong te preocupa o teniendo a Marc Bernal no tanto?
7: Bueno, lo de Frenkie de Jong me preocupa porque voy a contar una cosa. Bueno, a contar no. Voy a expresar una cosa que probablemente no va a salir en los medios, ¿no? Y ya veo que no saldrá en los medios. Y como aquí pues se puede decir, lo voy a decir. Me gustaría saber qué control médico tiene el Barcelona sobre los jugadores internacionales que cedió al Mundial. ¿Me entiendes? Porque claro, porque fueron en total 14 futbolistas, sin contar a Rashford, que ya no es del Barça, y sin contar al Gordon este que lo acaban de fichar y era de Inglaterra. Y claro, y a mí me parece realmente esperpéntico que el Barcelona no haya atado de una manera flagrante y firme el hecho de que De Jong hubiese seguido jugando con Holanda lesionado. Vale, se me dirá, no, es que los médicos holandeses dijeron que estaba para jugar. Vale, sí, pero usted tiene una lesión. Mi futbolista tiene una lesión. El que le pago soy yo. Mándeme usted la resonancia, mándeme usted las radiografías, mándeme todo esto. ¿Esto se ha hecho? Sí, Emilio, se ha hecho. Vale, pues entonces todo el mundo asume su responsabilidad. Pero si no se ha hecho, si el Barcelona no ha tenido un control enorme y constante y diario sobre sus internacionales, entonces yo creo que eso se tendría que revisar, la verdad. Porque claro, porque es que resulta que el Barcelona de pronto se entera que el futbolista llega lesionado. Eso me parece como poco muy sorprendente, con un jugador estrella, con un jugador multimillonario de ficha, con un jugador que ya tiene un historial complicado. Por lo tanto, yo creo que en cuanto el Barcelona y los servicios médicos oyen De Jong está tocado, De Jong está jugando infiltrado, De Jong está jugando lesionado, yo creo que debería haber intervenido antes, pero es una opinión muy personal, cuidado.
8: Quiero creer yo que hoy en día, de siempre, pero hoy en día el Barcelona u otros clubes tienen un control total, o deberían tener un control, vale, y
7: entonces,
8: total en este
7: entonces,
8: caso.
7: Entonces la explicación es peor todavía, ¿no?
8: Bueno, aquí lo que a lo mejor nos falta es información, y está bien siempre dar toda la información. Cuando tengamos oportunidad preguntaremos, claro.
7: Perfecto.
8: Emilio, voy a ir cerrando, que ya sabes que tenemos esta versión de verano, con lo cual tenemos menos tiempo. A partir del 10 de agosto ya volveremos con nuestra versión habitual de 55 minutos. Ferran Torres, Julián Álvarez, Aymeric Laporte, y venga, te voy a decir Darwin Núñez. ¿El Barça ficha a alguien? Si es así, ¿de estos a quién? En el caso de Ferran Torres, sí se lo queda, claro.
7: Bueno, yo creo que también el caso de Ferran Torres es tremendo, ¿eh? Porque que el Barcelona ahora esté corriendo para renovar a Ferran Torres me parece otra de las cosas inexplicables. Pero bueno, yo creo que de todos estos, yo creo que Ferran Torres se quedará.
8: ¿Tú crees que se queda? Vale.
7: Yo creo que se quedará. Yo creo que Laporte tiene alguna posibilidad, efectivamente, y desde luego lo que creo que es imposible y no sucederá es el fichaje de Julián Álvarez. Yo creo que el Barcelona, Laporta, Deco, quien sea, está jugando con esto, está pegándose el pegote y punto. Yo creo que Julián Álvarez acabará pidiendo perdón a la hinchada atlética y se quedará, o de lo contrario vendrá el Arsenal y se lo lleva por dinero. Pero yo creo que después de todo el show que ha hecho Gil, que ha hecho Cerezo, toda la burla que han hecho Mateo Alemany, y diciendo de ninguna manera que se han creído, el rechazo, aunque sea ficticio y virtual, de 150 millones por parte de la oferta del Real Madrid, la verdad es que si el Atlético de Madrid le vende a Julián Álvarez al Barcelona, habremos visto una de las cosas grandes del mundo del fútbol, pero como ya la hemos visto varias,
8: claro,
7: pues no sería extraño, pero no, yo creo que Julián Álvarez es inaccesible para el Barça.
8: Muy bien. Emilio, te agradezco tu tiempo.
7: Un abrazo grande.
8: Te deseo lo mejor. Cuídate igualmente mucho por Mallorca. Emilio,
7: venga,
8: Pérez de Rozas. Tenim més futbol. Tres i 47, més futbol és parla de l'Espanyol. De seguida saludem un protagonista. La informació en blanc i blau amb el Jan Sanés. Jan, com estàs? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Tenim una sortida ja oficial, veníem parlant des de fa setmanes. Antonio Roca deixa l'Espanyol, se'n va cedit al Mallorca.
9: Sí, Antonio Roca jugarà cedit al Mallorca. Ja a la seva arribada a la capital balear, Antonio ha valorat el seu fitxatge, ha parlat de la seva relació amb Luis García, que és el tècnic del Mallorca i va ser el tècnic de l'Espanyol. L'escoltem.
10: Molt content, molt il·lusionat. Crec que és un lloc on puc créixer com a jugador, llavors amb moltes ganes. El coneixo de l'Espanyol que em va fer debutar, llavors el conec com vol jugar i crec que això em pot ajudar molt com a jugador.
9: Recordar que l'operació tracta d'una cessió, el Mallorca es reserva una opció de compra no obligatòria. I un altre aspecte que hem de tenir en compte pel que fa al mercat de l'Espanyol és l'arribada del central. Fins ara Manolo ha estat utilitzant el migcampista Urco a falta d'efectius i el futbolista ha estat preguntat per la seva posició als canals oficials del club dient això.
11: Bien, bueno, yo al final soy mediocentro, pero bueno, donde diga el míster, ¿no? Al final, donde pueda ayudar al equipo, pues encantado.
9: Veurem si juga demà de central i el partit serà a les 10:30 a la Dani Jarque.
8: Demà, Espanyol, Sabadell. Badia Entertainment Productions ens posa en comunicació amb el tècnic del conjunt vallesà. És el Ferran Costa, entrenador. Hola, bona tarda, com va?
14: Hola, molt bona tarda. Tot bé, de pretemporada.
8: Nosaltres també de pretemporada, pensant en la temporada i en la campanya vinent. Us queda molta feina per fer, perquè crec que ja porteu 7-8 fitxatges, no?
14: Sí, la realitat és que vam tenir molt poc temps entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada. Van ser dues setmanes, pràcticament. Això fa que tot es precipiti i també doncs, la nostra situació dins la categoria, on competim contra autèntics transatlàntics, doncs, fa que que haguem d'anar a un mercat llarg i encara ens queda molta feina per fer.
8: Val. No et demano noms, però sí posicions. Què li falta al Sabadell?
14: Doncs, primerament, seguir conjuntant la gent que ja ha arribat. Encara el capítol de sortides no el tenim tancat. Tenim molta gent del nostre filial de Lliga Elit, que a part hi ha moltes categories de diferència, i ens queda reforçar, diria, totes les línies. Crec que encara no tenim cap posició tancada, hem de madurar, hem de ser conscients també de quina és la nostra realitat i pas a pas doncs, conformant l'equip que volem.
8: Val. Ets un dels tècnics de moda, has renovat amb el conjunt arlequinat fins al 2027. L'objectiu després de retornar al futbol professional és la permanència, això s'ha de dir clar?
14: Penso que hem d'anar pas a pas, com deia. Penso que primerament hem de ser conscients tots plegats de quina és la nostra realitat ara mateix i és possible que quan comenci la competició, on encara quedaran setmanes de mercat, doncs no estiguem en una situació tan diferent com ens agradaria, però és la nostra realitat, com dic. Llavors, bueno, crec que primer hem d'interioritzar això, d'adaptar-nos a aquesta situació per ser competitius dins de les nostres possibilitats i després anar creixent en la competició per ser aquest equip tan reconeixible que vam ser a primera federació, que volem ser un cop més a segona divisió. I penso que parlar de qualsevol altra cosa que no sigui de donar-li màxima importància a cada partit per nosaltres seria un error per la dificultat i crec que el primer objectiu és evident que és lluitar per garantir que com a mínim la temporada següent doncs puguem tornar a viure a la segona divisió.
8: Val. Ara sí, et pregunto per algun nom propi. El tema de Xavi Moreno, l'extrem del Valladolid, es fa?
14: Bueno, és una situació que encara no, nosaltres no el tenim aquí. Hem estat 10 dies fora a Salou, molt centrats en el treball amb l'equip, en el verb, que és el que a mi m'interessa. Això és un tema de direcció esportiva, sí que han anat sortint informacions, inclús per part del Valladolid, però jo el que sí que et puc dir és que a mi encara no ha entrenat, que és el que a mi m'interessa.
8: Molt bé, vaig acabant. Ferran, durant una temporada sempre hi ha partits diferents que mengen a banda. No sé si enfrontar-te a l'Andorra per tu és especial.
14: Bueno, especial realment et diria que són tots, perquè m'encanta competir. Entenc que el futbol no és la meva feina, és la meva forma de vida i a mi és el que més m'agrada. Llavors, poder tornar a viure el futbol professional després d'un ascens, havent entrenat a totes les categories, doncs fa que tots els partits ho siguin i enfrontar-me contra l'equip que em va donar l'oportunitat d'entrenar per primera vegada a segona divisió, doncs sempre és una bona notícia i més enllà d'això doncs, estic molt content de representar el club que represento i com et deia abans, per mi tots els partits amb el Sabadell són grans perquè ens donen l'opció de fer feliços els nostres, que és pel que lluitem.
8: Molt bé. Aquest dissabte, bon partit, eh? És bon pla pel dissabte i pel cap de setmana Espanyol-Sabadell.
14: Sí, sí, sí. Sempre fa goig jugar contra l'Espanyol, un grandíssim club. És cert doncs, que les pretemporades doncs, tampoc et serveixen per treure excessives conclusions per tota la càrrega de feina que hi ha, perquè cada equip està en un moment diferent de desenvolupament. Però està clar que serà un partit molt, molt exigent per nosaltres i que ens servirà per seguir-nos preparant pel que ve.
8: Molt bé. Ferran, t'agraeixo aquests minuts, que acabi bé la pretemporada, que comenci molt bé aquest retorn del Centre d'Esport Sabadell, un històric al futbol professional. Gràcies i bon estiu.
14: Gràcies a vosaltres.
8: Ferran Costa, protagonista d'Esports Cope. Demà juga l'Espanyol, demà juga el Sabadell i demà també juga el Girona. Marina Herrero, bona tarda.
0: Bona tarda. Tercera prova pel Girona, aquesta vegada contra un rival de més categoria, com és l'Alavés, equip de primera divisió. Serà demà al matí a 11:15 a la Vall d'en Bas, la base on el Girona està fent l'estatge de pretemporada. Un altre partit per continuar donant minuts i sobretot per construir el que serà l'estructura de l'equip a segona divisió. L'objectiu està molt clar, és aconseguir l'ascens l'abans possible. I en clau marca d'un petit apunt, es frena l'opció Brian Fariñas. A Hansi Flick li està agradant la seva actuació a la pretemporada i la lesió de De Jong podria canviar tots els plans, així que s'allunya de poder fitxar pel Girona.
8: Una més de futbol, Edu, perquè ahir deixàvem el programa pendents de dos equips andorrans i d'aquest partit d'anada de la segona ronda prèvia de la Conference. No han anat gaire bé les coses.
6: No, el pas de la següent ronda de la Conference es complica i molt. El Ràpid de Viena, un històric del futbol europeu, va ser molt superior, 1-3 contra el Santa Coloma. El tècnic Víctor Vázquez, no obstant, manté la moral alta.
12: Bueno, les mateixes que aquí, no tenim por, tenim respecte perquè el rival és bo, però no tenim por. Avui s'ha vist a la primera part que hem fet de tu a tu sense cap problema, ens han generat molt poc, hem generat una mica. Són dos gols de diferència, però avui en dia el futbol canvia molt i molt ràpid i anem amb el cap molt alt i intentar fer un bon partit.
6: Són declaracions a la ràdio i televisió d'Andorra. La jornada d'Europa tampoc va ser molt millor per l'Atlètic Escaldes. Va sortir golejat per 4-0 del camp del Vaduz de Liechtenstein.
8: Àmbit poliesportiu. Aquesta sintonia ens porta a parlar de bàsquet. Gil, ja en van 8 de fitxatges al Barça. Les últimes hores n'han caigut dos més.
13: El primer, Tyrese Martin, americà, alè, 27 anys, 1,98, signa només una temporada i arriba al Barça amb l'etiqueta dels bons minuts a Brooklyn amb Jordi Fernández la temporada 24-25 i amb l'etiqueta de ser una molt bona operació de mercat per aquest Barça. L'altra incorporació, la ja esperada d'Oleg Balcerovski, pivot, que arriba al Barça després de desvincular-se d'Unicaja Màlaga per consolidar la posició de 5 i que intentarà repetir una campanya com la de 2024, on va guanyar Euroliga i Lliga Grega. Declaracions als mitjans del club.
15: Soy Oleg Balcerovski, el nuevo fichaje. Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerovski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
13: Doncs això, ens veiem aviat. Un mercat on recordem el Kids Anas Manresa reforça la posició de base amb l'arribada de Rafa Villar des de Baskonia signant dues temporades.
8: I al matí, Gil, entre d'altres coses, ens deixa una molt bona notícia per l'atletisme espanyol i l'atletisme català perquè un atleta de casa, Pol McGrath, s'ha penjat l'or al Campionat d'Espanya.
13: És cap de setmana del Campionat d'Espanya. A Màlaga és la prèvia de l'Europeu de Birmingham. Qui vulgui anar a Birmingham ha de passar obligatòriament pel Campionat Nacional i ja podem afirmar que el gabanent Pol McGrath arriba com un coet, després d'una victòria d'autoritat als 10.000 marxa amb una marca personal rebaixada per 26 segons. Òbviament, el focus de McGrath està en el Campionat d'Europa.
16: Con ganas de demostrarlo en lo que en el objetivo de temporada, lo que realmente importa. No sé, estoy muy contento con la marca, con eso, con rebajar esa marca personal del año pasado. Y a ver, que aún queda lo importante. Hasta ahora mismo esto no importa. En Birmingham aquí se tiene que demostrar todo el trabajo que se ha realizado en toda la temporada.
13: Són declaracions a Teledeporte. Per cert, que en aquesta prova ha sorprès la plata per Òscar González del Club Hospitalet Atletisme. I pel que fa a l'Heptalon, després de dues proves, Maria Vicente ja encapçala la general en una primera jornada amb 8 finals per la tarda.
8: Arriba el millor moment del programa. Anem tancant programa.
19: Superstar.
13: Bueno, pues nos quedaba por escuchar algo del Mundial.
8: Encara a Turquia.
13: Algo que sí. No se había oído hasta ahora.
8: A veure.
13: Mucha teoría de la conspiración.
8: Anem bé, Gil. A veure què poses, que amb Emilio ja he tremolat.
13: No sé si es periodista, es streamer argentino, pero atención a los responsables.
8: Venga.
13: Del robo de España a Argentina en la final del Mundial.
20: ¿Ustedes creen que todos estos chicos que juegan en Europa, ante alguna supuesta amenaza, no lo van a sentir? ¿Que Julián Álvarez juega en España? ¿Ustedes creen que no nos voltearon? ¿Ustedes creen que mostrar que las Malvinas son argentinas por un grupo de pibes, que en definitiva son empleados de la corporación, del presidente del Atlético de Madrid, de la Premier League, que es una empresa privada, de Infantino, que es un empleado del Trump, de Florentino Pérez, que es el dueño del fútbol? Está claro, ¿no?
13: ¡Vaya por Dios!
8: Mira que tècnic, que depèn quins foros no els miris ni els escoltis,
13: eh? También Florentino Pérez tiene que ver en el tema de la final de España y Argentina. Bueno, va.
8: En fi, última hora, Gil.
13: Anem a rematar això. El tiburón de Foios ja és una realitat.
8: No, Ferran Torres.
13: el Oceanográfico de València sí. li ha posat el nom de Ferran Torres a un dels taurons grisos que hi ha...
8: Vas a dir que canviava de nom l'Oceanográfico.
13: No. Ja tenim el tauró de Foios a l'Oceanogràfic de València. L'Europa ha fet un molt bon fitxatge, Joan Mascaró, de la cantera del Madrid.
8: Molt bé, i el diumenge, 8:15 del matí, Espanya contra els Estats Units, waterpolo femení, a la final de la Supercopa de la final de la Copa del Món que s'està disputant a Austràlia. Sí. És l'únic títol que li queda a aquesta selecció on hi ha 13 catalanes. Gil, gràcies,
13: A vosaltres.
8: Sort i encerts. Gràcies a tots. Bon cap de setmana. El dilluns hi tornem, 3:25 de la tarda. Gràcies per l'atenció dispensada. Que vagi bé.